0: per lui, LNL, per lui.
1: Radio Arrels, Alenya, 95.
2: No són pas torres de guaita, sinó de molt alta tensió. Que destrossaran la plana

Ara sí, els aixerrem, aquests cornuts de catalans. Abús, és per això que cantin.

juren paraula d'expert. Diuen igual cada vegada, com Chernobyl l'amiant.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Les femelles d'aquella vila, en un zoni petit ni gran, contemplaven un bon goril·la enfotent-se del que diran. Amb luxúria cada comare tenia els ulls fixats al lloc que rigorosament la mare no em deixa dir ni molt ni poc. Guaita el goril·la. De sobte la presó ben closa on vivia aquell animal s'obri no sé com, se suposa que va ser un fet accidental. El simi en fugir comentava, avui la perdo, que carat. Com haureu suposat, parlava de la seva virginitat. Guaita el goril·la. El director del zoo cridava, no us quedeu senyores aquí, que el goril·la té una gran fava però no l'ha feta mai servir. Quan les dones s'assabentaren que aquell goril·la era fadrí, ves per on no ho aprofitaren i a tota merda van fugir. Guaita el goril·la. Aquelles que en concupiscència hi clavaven l'esguard golut no van demostrar coherència amb la seva estranya actitud. Que així com i dos fan quatre, el goril·la pot ser un amant superior a l'home en el catre, moltes dones us ho diran. Guaita el goril·la. Tothom amb faldilla o sotana fuig d'aquell goril·la trempat, menys una decrèpita anciana i un jove jutge uniformat. En veure que tothom s'escapa, el quadre humà n'ha accelerat i directe posant la grapa damunt la vella o el magistrat. Guaita el goril·la. Sa, es deia la centenària, que el meu cos sigui desitjat fora una cosa extraordinària i un fenomen inesperat. El jutge pensava impassible que algú em prengui per una mona. És completament impossible aviat comprovar que no. Guaita el goril·la. Suposem que d'aquí una estona, com el simi, et calgui triar entre un jutge i una lleiona, quin dels dos podries violar? Si jo em trobés de forma abrupta entre aquestes dues opcions, fora la vella, sens cap dubte, amb qui buidaria els collons? Guaita el goril·la. Però si el simi no té cap taca, com amant potent i robust, en canvi el pobre no destaca per les neurones ni el bon gust, i en lloc d'optar per la vella, com farien savis i folls, va agafar el jutge per l'orella per endur-se'l cap a uns matolls. Guaita el goril·la. El que ara ve és molt delectable, per desgràcia no m'han deixat explicar-ho i és lamentable. Hauríem rigut de bon grat perquè el jutge enmig de l'orgia deia mama i vinc a plorar, com l'home qui el mateix dia havia fet decapitar. Guaita el goril·la.

0: Radio Arels, a Semper dels Focats, 93.1.
1: Escolteu Radio Arels.
2: A Calmella, 88.2.

estigués posant gàbia el plomatge del foc. Si el vent tingués andanes, brides i estrep pel cor. Si pugues alçar tanques al jardí de l'amor, prou sabria on cercar-te

mar sense baranes, pel cel sense mullons, pel mar sense baranes.

0: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Casa Fabra, 95.

0: Radio Arels, a Banyuls dels Aspres, 95.
1: El dia s'ha aixecat un amunt del Canigó.
2: Del Canigó.
1: Un vent companyes, vinguem al porró.
2: Al porró.
1: Vinya, sol, rubín, que maca és la vida aquí.
2: La vida aquí.
1: Aquesta cançó, el si cantarem.
2: Els hi cantarem.
1: En aquesta llengua que tant estimem.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Un dia més de calor, però molt menys que França endins. El motiu és una brisa de mar discreta però constant, tot i així des del matí tenim valors molt elevats i sí que per sota dels 17 metres d'altitud ara podem parlar de calor nocturna o de nit tropical. A la tarda tenim una evolució orogràfica, és a dir, que creixen núvols a muntanya que poden portar uns temporals. Aquesta configuració s'hauria de mantenir tot al llarg de la setmana. Les temperatures màximes d'avui: 30 a Er i als Angles, 33 a Oleta i Eus, 34 a Bellestar, 33 a Terrat, 32 a Salses i Toluges. És al Vallespí on puja més el mercuri, amb 35 a Ceret i fins i tot 34 a Serrallonga, a 700 metres d'altitud, i un petit 27 a Colliure, on fa bon viure. Avui Sant Albà i Sant Paulí de Nola, el patró dels campaners.
4: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
5: L'hora, 100% en català.
0: A Ràdio Arrels.

0: cançons del moment.
1: A Ràdio Arrels.
2: No sé molt bé què és el que em passa, però crec que és l'olor d'estiu. La lluna, música i cubata, com m'agrada quan somriu.

tots els meus vells dubtes i a més que em vaig creant. Em vejo d'altres vides

si ens ho és por. On vaig s'estar fent tard. La vida és tot el que ens passa mentre fem altres plans. La vida és tot el que avui s'escapa.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja hem parlat dels noms propis que han entrat en la llengua i en els diccionaris catalans. Hem evocat noms de marques comercials. Quan és el nom d'una persona que se transforma en un nom comú, se li diu epònim. Vos ha arribat de deixar cremar una mica la cua de la casserola sul foc? Quina pudor, eh? Una pudor ben característica. La pudor de la baquelita quan crema. La baquelita és un invent, una matèria plàstica particularment resistent i que no condueix la calor. Un invent d'un americà d'origen belga. Aquest plàstic es va patentar en 1909 amb el nom de baquelita en honor al seu inventor, Leo Baquelin. Un segle abans, a França, un savi vol perfeccionar els aparells d'il·luminació casolans, els llums de petroli que la gent tenen a casa. I té la idea d'hi afegir un tub de vidre vertical, com una xemeneia. Aquest tub crea un corrent d'aire calent que aspira més oxigen a la base. I així la flama brilla més i fa menys fumetera. El senyor Quinquer dipositarà l'invent al seu nom. En català en diem un quinquer. Q-U-I-N-Q-U-E. El Scrabble, amb les dues Qs, us permetrà de brillar.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
5: Radio Arrels, a Toluges, 95.
6: Escolteu
7: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
8: Bon dia, és dilluns 22 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vilam. La consulta pel nom del Departament de Catalunya Nord comença avui. Els residents del departament poden votar entre les opcions de Pirineus Catalans, Pirineus Mediterrani o mantenir Pirineus Orientals. Nicolás García és vicepresident del departament.
9: Va, és important perquè el nostre departament ha de ser més reconegut, ha de ser més en fase amb la seva història catalana, amb la seva cultura i amb la seva llengua, i avui el nom del departament actual no dona cap indicació sobre aquesta cosa. Jo, a títol individual, defenso naturalment Pirineu Catalana, perquè trobo que és un atot. Trobo que és un més per al nostre departament de ser identificat per la seva cultura, la seva llengua i la seva història.
8: Aquesta consulta havia de començar a principis d'aquest mes, però s'ha ajornat per errors del Consell Departamental, cosa que ha estat criticada des de diferents àmbits polítics. La consulta també ha rebut crítiques per no incloure l'opció País Català. Jordi Vera és coordinador de UIOP Catalan.
10: És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català.
8: Segons l'organització, l'opció de País Català no s'ha posat sobre la taula perquè no tenia cap opció de ser acceptada per l'Estat. Jaume Pol és conseller departamental d'Unitat Catalana.
11: És completament nul d'exigir País Català per el nom del departament francès. Donc la gent que s'obstinen a fer campanya per això són o demagogs o gent de mala fe.
8: Canviem de qüestió perquè el pas del Tour per Catalunya Nord el dia 6 de juliol afectarà la mobilitat de Cerdanya i del Capcir. La departamental 32 serà la carretera més afectada i estarà tallada entre els Angles i la Quillana des de divendres 3 de juliol al matí fins dijous 6 al vespre. El mateix dilluns tancaran al migdia totes les carreteres entre Matamala, Els Angles i Montlluís i estaran tancades fins les 8 del vespre. La Departamental 618 també tancarà aquell dia al migdia entre Montlluís, Font-rubeu i Ur i reobrirà a les 6 de la tarda. Per la seva banda, la Nacional 20 també estarà tancada entre Ur i Puigcerdà des del migdia fins a les 6. Al costat sud de la frontera també estarà tallada la Nacional 260 entre Alp i Puigcerdà, a més de la majoria d'accessos a la vila. I dos petits incendis van cremar ahir a Catalunya Nord, l'un a Millars, al Riberal i l'altre a Sant Pau de Fenolleda. Els dos incendis simultanis van exigir la mobilització d'un centenar de bombers i van calcinar 3 i 2 hectàrees forestals respectivament. Aquest risc d'incendis, que serà present durant tot l'estiu a Catalunya Nord i més dies com avui de calor, us deixem doncs amb la previsió del temps.
0: Un dia més de calor, però molt menys que freds endins. El motiu és una brisa de mar discreta però constant, tot i així des del matí tenim valors molt elevats i sí que per sota dels 700 metres d'altitud ara podem parlar de calor nocturna o de nit tropical. A la tarda tenim una evolució orogràfica, és a dir que creixen núvols a muntanya que poden portar uns temporals. Aquesta configuració s'hauria de mantenir tot al llarg de la setmana. Les temperatures màximes d'avui: 30 a Er i als Angles, 33 a Oleta i Eus, 34 a Bellestar, 33 a Terrat, 32 a Salses i Toluges. És al Vallespí on puja més el mercuri, amb 35 a Ceret i fins i tot 34 a Serrallonga, a 700 metres d'altitud, i un petit 27 a Colliure, on fa bon viure. Avui Sant Albà i Sant Paulí de Nola, el patró dels campaners.
5: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: L'especialista de planta al Conflent i per Ràdio Arrels és l'Albert Mayol. Parlem de les herbes del Ramellet de Sant Joan. Què hi ha dins, quins són les plantes i d'on ve?
7: Això, parlem-ne, perquè és una cosa molt estimada fer el Ramellet de Bonaventura i així en coneixerem un poc els orígens i les coses que s'hi posen. Bé, de fet, la notícia més llunyana que jo tinc, potser n'hi ha d'altres, serien Jacint Verdaguer, en el poema Canigó. Hi ha el text d'una cançó que canta un trobador, el Ramellet de Sant Joan. I en allà descriu que és un ramillet doncs, que se fa des del Cantàbric fins a Roses i a tot el Pirineu, a banda i a banda, que de fet es feia la nit de Sant Joan i es penjava a les portes per això, per la bona aventura, per protegir-se contra el dimoni. Llegiu la cançó perquè és molt interessant, d'origen religiós, però bé, explica això. I en allà parla de dues plantes, no diu quines, però sí que diu frigoleta i romaní. Llavors hem d'interpretar que són flors que es cullen per Sant Joan, que se considerava el moment millor per collir-les pel tema del sol, de l'aigua, de tot. Llavors, quines són les tradicionals aquí al Conflent o a Catalunya Nord? 4. Fulla de noguera, que de fet se deixaven els 3 folíols de dalt per simular una creu, per fer una creu, o mort i viu, que és aquesta planta que trobem en llocs hi ha roques, teulades, parets, en llocs així eixuts i assolellats. Després, la sempreviva, que és una planta groga, pas llampant, que fa una olor forta, semblant a la del curri. I després, el trescamp, que seria, que es coneix com herba de Sant Joan, també d'altres maneres, hipèric, i que el nom local que tenim, Trescamp, ve perquè la inflorescència fa es trifurca, es va trifurcant. Llavors, tres cames, tres camp. Aquestes serien les principals, les que es fan servir. Se fa un petit buquet, no té per què ser moltes branquetes, i se lliga amb un tros de bandera catalana. I això seria el ramillet. Després poden haver-hi altres plantes, si no es troben aquestes, perquè pot ser en les zones de muntanya alguna no hi és, sabuc, maimorrà, cinta de Sant Joan, tenerida, milfulles, malves i altres.
12: Molt bé, moltes gràcies, Albert Mayor.
7: A tu, Enric.
5: Radio Arrels, el Soler, 95.

0: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 22 de juny del 1991 se celebra a Reus el macroconcert, 8 dies després del gran concert del Palau Sant Jordi que havia reunit Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i Sang Traït. El moviment estava en plena ebullició i Reus va acollir un altre gran festival. Van repetir 3 dels grups de Barcelona, Sopa de Cabra, Els Pets i Sau, i s'hi van afegir, tancat per defunció, Bars, Tradibarius, Nats, L'Accent Busto, Detectors i Terra Trèmol, que van substituir a darrera hora els anunciats Kitsch. Escoltem el grup Els Pets, que són de Constantí, un municipi situat entre Tarragona i Reus, amb la cançó Tarragona m'esborrona.
3: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor a milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments.

0: Gerard Jaquet va crear el grup Ample Temple l'any 85. Ell, veu i guitarra, Jacques Rosser al baix, Michel Cusserans als teclats i Philippe Belaïdi, bateria i percussions. Va ser un grup que va durar poc. Va editar un disc l'any 86, Crazy Sputnik, i va participar a un gran concert a Barcelona. I temps després, Gerard Jaquet anunciava a Radio Arrels la seva desaparició i la voluntat de continuar sol fent música amb ordinadors.
1: Un ordinador que pilotarà sintetitzadors i caixes de ritmes i tot un equip molt sofisticat de música electrònica.
2: S'havia parlat d'un proper disc del grup Ample Temple, un 33 torns. Què passa ara?
1: El disc sortirà, no serà un disc d'Ample Temple.
2: Serà un disc de Gerard Jaquet.
1: Sí. Sortirà ara, que bé, és una mica retardat perquè estic treballant sobre el nou programa i les noves cançons, i això m'aprendrà alguns mesos, però es farà, sí, ja que la Casa de Discos de Barcelona és sempre interessada.
2: Podríem resumir aquest moment en què s'anuncia la dissolució d'Ample Temple, no pas com un fracàs, sinó simplement com un moment de la història d'en Gerard Jaquet i prou?
1: És una mica més que això, perquè és veritat que el grup Ample Temple existia de manera pròpia i quasi ben independent de la meua activitat. Vull dir que era un membre, entre altres, d'un grup. I és veritat que no es pot només tractar com un episodi negligible, vull dir. No és una cosa que em sembla interessant i que fracassis, llestima, ben entès.
2: Abans es parlaves de les diferències que hi havia de concepció musical entre tu i d'altres músics, i tu ens parlaves que tu volies fer un rock més aviat agressiu. Podries ampliar aquest concepte o podries posar exemples de grups de rock els que tu doncs admires i que voldries fer una música semblant a la d'ells?
1: Volia fer una música semblant a la de YouTube, potser també unes vies més aviat dirigides cap a una utilització de la tradició, com ho fan els Pogues, per exemple, a Irlanda. Jo tenia ganes d'una cosa agressiva sobre l'escenari, una cosa més aviat negra i una mica provocatòria, però es tractava d'un rock a base de guitarres elèctriques i bé, ara que estic sol no ho podré fer més, perquè aquí es necessita el so d'una guitarra elèctrica, no es pot posar en memòria d'un ordinador. Hi ha tot un feeling, com diuen els anglesos, que no es pot tractar amb màquines. Aleshores la música que faré ara serà encara altra cosa i impulsada per la tècnica, vull dir. Bé, la idea que tinc de base és de fer aquesta barreja entre unes músiques tradicionals, diré mediterrànies, latines, gairebé orientals també, i rock.
0: Gerard Jaquet l'any 87 anunciant la fi del grup Ample Temple.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Un dia més de calor, però molt menys que França endins. El motiu és una brisa de mar discreta però constant, tot i així des del matí tenim valors molt elevats i sí que per sota dels 17 metres d'altitud ara podem parlar de calor nocturna o de nit tropical. A la tarda tenim una evolució orogràfica, és a dir, que creixen núvols a muntanya que poden portar uns temporals. Aquesta configuració s'hauria de mantenir tot al llarg de la setmana. Les temperatures màximes d'avui: 30 a Er i als Angles, 33 a Oleta i Eus, 34 a Bellestar, 33 a Terrat, 32 a Salses i Toluges. És al Vallespí on puja més el mercuri, amb 35 a Ceret i fins i tot 34 a Serrallonga, a 700 metres d'altitud, i un petit 27 a Colliure, on fa bon viure. Avui Sant Albà i Sant Paulí de Nola, el patró dels campaners.
3: Ràdio Arrels, a Vives, 88.2.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Europa és un continent amb moltes llengües i nacions més enllà dels estats, i en Miquel Martínez Vila ens està proposant un viatge radiofònic per conèixer algunes. Miquel, bon dia.
5: Bon dia, Paula.
4: Avui passegem radiofònicament per les muntanyes del Caucas, els cims més alts d'Europa.
5: Sí, amb el permís del Mont Blanc, però les muntanyes del Caucas són molt més altes. I en algunes valls del seu vessant sud, en l'estat de Geòrgia, hi podem trobar la llengua svan. Aquest idioma es parla a Svanètia, una regió muntanyosa coronada per muntanyes de fins a 5.000 metres, com el Tennuldi o l'Ujba. L'Svan és una llengua kartveliana, que és una família que inclou també el georgià, el mingrelià i el laz, i es considera la branca més divergent de la família i probablement es va separar de les altres fa més de 3.000 anys, encara que actualment es considera greument amenaçada amb uns 30.000 parlants per la manca de reconeixement oficial i el despoblament d'aquella zona.
4: I ens vols parlar una mica de les característiques de la llengua svan.
5: Sí, la fonètica d'aquesta llengua és molt rica, amb 9 vocals bàsiques, que poden ser llargues o breus. De consonants en tenen una trentena, amb la particularitat que algunes són aspirades. A més, la llengua té declinacions en 6 casos i per escriure-les fa servir l'alfabet georgià, però incorporant-hi 11 lletres més per poder fer tots els sons.
4: El poble svan, de fet, té tota una història que ve de molt enrere.
5: Sí, els svan són un poble amb una llarga història i han estat esmentats en diverses fonts. Alguns autors grecs i romans descriuen pobles muntanyesos del Caucas que podrien incloure els svans, però les referències més clares a aquest poble es troben en fonts georgianes i bizantines més tardanes. La seva situació muntanyosa va fer que el territori resistís a la invasió de pobles com per exemple els mongols, cosa que els va convertir en una zona segura i va ajudar a fer gran la fama dels svans com un poble guerrer. Després de la desintegració del regne de Geòrgia al segle XV, Svanètia es va convertir en un principat que acabaria signant un protectorat amb l'imperi rus. Al segle XIX els russos van imposar la seva autoritat amb mà de ferro i van reprimir molt l'oposició. Avui en dia les condicions econòmiques de la zona i els freqüents desastres naturals fan que molta gent emigri cap a la plana, cosa que encara empobreix més les valls i fa perdre parlants aquesta llengua d'arrels mil·lenàries.
4: I quin lloc ens recomanes?
5: Us recomano tot Svanètia i a més avui us recomano un lloc on sí que hi he estat i us puc dir que són unes valls precioses. Un dels vilatges més coneguts d'aquesta zona és Mèstia, que de fet té un petit aeroport i és conegut perquè moltes cases tenen unes torres de pedra molt característiques. Però el vilatge que us recomanaré avui és a 40 quilòmetres de Mèstia per una pista forestal i és un poble que es diu Usguli, al peu de grans muntanyes i glaceres, i tot i el remot que és una destinació relativament turística.
4: Moltes gràcies, Miquel.
5: Gràcies, Paula.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Enric Balaguer. I per saber-ne més sobre la vida del mestre Pau Casals a Puerto Rico, connectem amb Puerto Rico amb José de la Noy. José de la Noy, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem amb José de la Noy, que és una persona que coneix bé la vida de Pau Casals a Puerto Rico. Quan Pau Casals va visitar Puerto Rico per primera vegada?
1: Va rebre la primera invitació per visitar a Puerto Rico l'any 1951.
0: 1951.
1: Mentre vivia exiliat a Prada de Conflent. De part del Jaime Benítez, rector de la Universitat de Puerto Rico. La segona invitació formal que va precipitar la seva primera visita i posterior trasllat va arribar en 1955 de part del govern de Puerto Rico i del seu governador Luis Muñoz Marín.
0: Escoltem les paraules del governador en l'acte que fa Pau Casals, fill adoptiu de Puerto Rico.
2: Por cuanto, don Pablo Casals, por sus ilustres méritos artísticos, sus altas cualidades humanas y sus nobles dotes de generoso maestro, es en nuestros tiempos un ejemplo magnífico y una gloria mundial a cuya consagración y fama debemos rendir colectivamente reconocimiento y homenaje. Por cuanto su presencia en Puerto Rico nos honra y nos enorgullece. Por tanto, yo, Luis Muñoz Marín, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente, proclamo al meritísimo maestro don Pablo Casals, huésped de honor de nuestro pueblo.
1: Pau Casals es va mudar a la isla definitivament a finals de 1956, principalment per motius familiars. La terra natal de la seva mare era Puerto Rico, la ciutat era nadigua de Mayagüez, i per la seva ferma oposició al règim franquista a Espanya, que va motivar el seu exili voluntari.
0: Com va ser acollit a Puerto Rico?
1: Va ser rebut amb gran entusiasme i respecte per les autoritats i la comunitat puertorriqueña, que el consideraven un orgull per a Puerto Rico. La seva arribada va ser un esdeveniment cultural de gran envergadura i va marcar l'inici d'un renaixement internacional per a la seva música.
0: José de la Noy, on vivia? Pots fer una descripció de la ciutat on vivia i de la casa?
1: Ha tingut tres cases. La primera, localitzada en Santurce. La segona, en Isla Verde. I la tercera, al barri de Río Piedras. Cases molt, molt boniques, cercades en mar.
0: Amb qui relacionava durant el dia amb Pau Casals el mestre?
1: Els relacionant amb figures destacades de l'àmbit cultural i polític de l'isla, entre elles la seva esposa i col·laboradora, la violoncel·lista i mestra puertorriqueña Marta Montañés, amb qui es va casar el 1957, també va interactuar amb nombrosos músics locals, estudiants i visitants il·lustres, com per exemple Joan Manel Serrat.
0: I ha donat alguns concerts, ha

0: actuat a Puerto Rico?
1: Sí, va a donar concerts i va a ser fenomenal per la creació del reconegut Festival Casals a Puerto Rico a l'any 1956 durant la seva visita inicial. Un esdeveniment anual de música clàssica de renom mundial. També va fundar l'Orquestra Sinfònica de Puerto Rico al 1958.
0: Escoltem el mestre dirigint un assaig de la Tercera Sinfonia de Beethoven a Puerto Rico.
2: Ara, pam, ja, pam, pam, ja, no està, estic ballant. Ara t'has de pam, pam, pam. Yes, one, two, three, four, five. Five. Very good, very good. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. One. Thank you.
0: Bravo. Quina relació tenia amb els músics de l'illa? Vull dir que la música de l'illa, vull dir de la música tradicional.
1: La seva relació amb les músiques de l'illa va estar molt estreta i formativa. Va actuar com a mentor, inspiració, creant institucions musicals clau, com l'Orquestra Sinfònica i el Conservatori de Música de Puerto Rico, que va solidificar el panorama musical clàssic puertorriqueñi.
0: José de la Noy, com va ser els últims dies de Pau Casals a Puerto Rico?
1: Els seus últims anys a Puerto Rico, on va experimentar un renaixement internacional. Va morir a l'Hospital d'Auxilio Mutuo en Atorrey, San Juan, un 22 d'octubre de 1973, a l'edat de 96 anys. Els seus últims dies van estar plens d'activitat musical i compromís humanitari, com la composició de l'himne de les Nacions Unides. Després de la mort de Franco, les seves restes mortals van ser traslladades a la seva Catalunya natal.
0: Bé, José de la Noy, moltes gràcies. Se'n parla encara de Pau Casals a Puerto Rico?
1: Sí, sí. L'extrañamos. La seva cultura i la seva música. Un patriota català.
0: Un patriota català i puertorriqueny també?
1: I puertorriqueny també. I puertorriqueny també.
0: Era el 13è capítol de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Des de Puerto Rico, amb José de la Noy. Amb extractes YouTube, Pablo Casals in Puerto Rico, produït per Classic Video Dream Life, i un extracte d'un assaig d'un concert a Puerto Rico l'any 1964. Una emissió de Radio Arrels Conflent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: L'eruga processionària accelera el seu cicle als boscos de Catalunya Nord per l'impacte climàtic. Bon dia. La presència de l'eruga processionària del Pi ha esdevingut una font de preocupació cada cop més creixent a Catalunya Nord a causa dels efectes nocius que genera tant en el medi natural com en la salut pública. Aquest insecte autòcton de la conca mediterrània realitza el seu cicle larvari teixint unes característiques bosses de seda blanca perfectament visibles a les capçades dels pins durant els mesos d'hivern. L'arribada del bon temps i l'augment progressiu de les temperatures fan que les larves abandonin massivament les branques de manera avançada per iniciar la tradicional davallada en filera cap al terra on finalment s'enterren. Aquest comportament gregari i visible incrementa el risc d'exposició per a la població i la fauna que freqüenta els espais boscosos o els parcs urbans. L'eruga disposa de milers de pèls urticants volàtils que contenen una toxina capaç de desprendre's fàcilment amb el vent i provocar quadres al·lèrgics greus, dermatitis, lesions oculars severes i complicacions respiratòries en els humans. El perill s'agreuja de forma considerable per als animals domèstics, especialment els gossos, que en sentir curiositat poden patir necrosi a la llengua o asfixia per contacte directe. Més enllà de l'emergència sanitària, l'acció d'aquests insectes defoliadors afebleix greument la massa forestal a tot el territori, deixant els arbres sans vulnerables davant d'altres plagues destructives. Tanmateix, és important recordar que és una espècie totalment autòctona i que el problema rau en el fet que, amb el rescalfament climàtic, ara és present a tot el territori nord-català.
5: Ràdio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és dilluns 22 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vilam. La consulta pel nom del Departament de Catalunya Nord comença avui. Els residents del departament poden votar entre les opcions de Pirineus Catalans, Pirineus Mediterrani o mantenir Pirineus Orientals. Nicolás García és vicepresident del departament.
4: És important perquè el nostre departament ha de ser més reconegut, ha de ser més en fase amb la seva història catalana, amb la seva cultura i amb la seva llengua, i avui el nom del departament actual no dona cap indicació sobre aquesta cosa. Jo, a títol individual, defenso naturalment Pirineu Catalana, perquè trobo que és un atot, trobo que és un més per al nostre departament de ser identificat per la seva cultura, la seva llengua i la seva història.
3: Aquesta consulta havia de començar a principis d'aquest mes, però s'ha ajornat per errors del Consell Departamental, cosa que ha estat criticada des de diferents àmbits polítics. La consulta també ha rebut crítiques per no incloure l'opció País Català. Jordi Vera és coordinador de UIOP Catalan.
5: És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català.
3: Segons l'organització, l'opció de País Català no s'ha posat sobre la taula perquè no tenia cap opció de ser acceptada per l'Estat. Jaume Pol és conseller departamental d'Unitat Catalana.
6: És completament nul d'exigir País Català per el nom del departament francès. Donc la gent que s'obstinen a fer campanya per això són o demagogs o gent de mala fe.
3: Canviem de qüestió perquè el pas del Tour per Catalunya Nord el dia 6 de juliol afectarà la mobilitat de Cerdanya i del Capcir. La departamental 32 serà la carretera més afectada i estarà tallada entre els Angles i la Quillana des de divendres 3 de juliol al matí fins dijous 6 al vespre. El mateix dilluns tancaran al migdia totes les carreteres entre Matamala, els Angles i Montlluís i estaran tancades fins les 8 del vespre. La departamental 618 també tancarà aquell dia al migdia entre Montlluís, Font-romeu i Ur i reobrirà a les 6 de la tarda. Per la seva banda, la Nacional 20 també estarà tancada entre Ur i Puigcerdà des del migdia fins a les 6. Al costat sud de la frontera també estarà tallada la Nacional 260 entre Alp i Puigcerdà, a més de la majoria d'accessos a la vila. I dos petits incendis van cremar ahir a Catalunya Nord, l'un a Millars, al Riberal i l'altre a Sant Pau de Fenolleda. Els dos incendis simultanis van exigir la mobilització d'un centenar de bombers i van calcinar 3 i 2 hectàrees forestals respectivament. Aquest risc d'incendis, que serà present durant tot l'estiu a Catalunya Nord i més dies com avui de calor. Us deixem, doncs, amb la previsió del temps.
7: Un dia més de calor, però molt menys que freds endins. El motiu és una brisa de mar discreta però constant, tot i així des del matí tenim valors molt elevats i sí que per sota dels 17 metres d'altitud ara podem parlar de calor nocturna o de nit tropical. A la tarda tenim una evolució orogràfica, és a dir que creixen núvols a muntanya que poden portar uns temporal. Aquesta configuració s'hauria de mantenir tot al llarg de la setmana. Les temperatures màximes d'avui: 30 a Er i als Angles, 33 a Oleta i Eus, 34 a Bellestar, 33 a Terrat, 32 a Salses i Toluges. És el Vallespí on posa més el mercuri, amb 35 a Ceret i fins i tot 34 a Serrallonga, a 700 metres d'altitud, i un petit 27 a Colllibre, on fa bon viure. Avui Sant Albà i Sant Paulí de Nola, el patró dels campaners.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
8: La revista de la setmana.
1: amb l'Oriana Penyer. Cada mes connectem amb en Jordi Martí, cap de redacció de la revista Underrock. Bon dia, Jordi Martí.
8: Bon dia.
1: Per la revista d'aquest mes, ens pots parlar de la portada?
8: Sí, sí. Aquest mes de juny hi ha una doble portada a l'Underrock. D'una banda hi ha el Dan Peralbo i de l'altra Renaldo i Clara. El Dan Peralbo és un músic de Torelló, d'Osona, que amb el seu grup, que es diu El Comboi, doncs és una mica exponent d'aquests grups així joves que estan tornant una mica al rock de guitarres, no? Després d'una època en què semblava que l'hegemonia o que el so principal havia de ser doncs el pop urbà i propostes així una mica que semblaven a vegades sorties com dels ordinadors, no? Més que dels estudis o de les sales d'assaig, doncs ara hi ha bastanta revifalla de l'escena d'això, no? De grups de guitarres dels de tota la vida doncs que reuneixen a assajar. I el Dan Peralbo i El Comboi és una mica una encarnació d'això, no? Ells van guanyar el concurs Sona Nou l'any 2021, ja fa una miqueta de temps, i des d'aleshores han anat girant, han anat tocant bastant, i ara presenten el seu segon disc, que es diu King Gotch, i que, com l'anterior, també ha estat produït per Calavento, que és aquest duo també de rock de l'Empordà, que són una mica un referent per ells i que tenen un segell discogràfic que és Montgrí i amb aquests segells doncs el Dan Peralbo ha tret aquest disc i comenta una mica el seu estil a una de les entrevistes de portada d'aquest número. I l'altra portada la protagonitza la Clara Vinyals, que és aquesta artista lleidatana que té el grup Renaldo i Clara, i bé, és un... La Clara amb Renaldo i Clara té com un estil també molt, molt marcat, no? Molt, és un pop que fa molt, molt personal i que té com això, no? Un estil molt de pop d'autor molt, molt definit, però bueno, ara ha fet un disc nou, que és el seu cinquè, i que es diu L'Encant, i que incorpora també una mica més d'elements ballables i d'electrònica, i bé, comentant una mica aquest disc, és l'altra portada del número d'Underrock.
1: I com cada mes heu entrevistat diferents artistes?
8: Sí, sí, hi ha una mica de tot. Hi ha, per exemple, la Sílvia Pérez Cruz, que també l'entrevistem en aquest número perquè té un disc nou també, i bueno, la Sílvia és potser dels artistes catalans és de les que té més projecció internacional ara mateix, no? Aleshores, bueno, ella ha tret un disc que és també el seu cinquè, que es diu Oral Abisal, i bé, té un estil com molt, molt personal, i en aquest cas hi ha com una dualitat entre el cant col·lectiu i popular, que és una cosa que ella ha viscut molt al llarg de la seva trajectòria, des de que formava per exemple Les Migues o també va cantar molt de temps amb el grup de Folcoetus, i ella això doncs ho té com molt, molt incorporat al seu bagatge, però alhora té aquesta força individual que té el seu cant, no? Que tothom qui l'hagi vist en directe o l'hagi escoltat, doncs és bastant impactant, no? La manera que té de cantar. I aleshores en aquest disc doncs incorpora també això, no? Aquesta manera de cantar més introspectiva, amb elements també als somnis, i d'aquesta doble combinació, no? Més col·lectiva i més individual, doncs surt una mica aquest disc que comenta aquí a la revista Underrock. I després també, per exemple, hi ha, bueno, a part d'entrevistes hi ha algun tema així com més històric, no? Per exemple, el Rolling Stones, que ara estan d'actualitat perquè presenten un disc nou, però bueno, també es dona la circumstància de que fa 50 anys que van fer el seu primer concert a Barcelona, que va ser a la plaça de Toros Monumental, i aprofitant doncs aquest aniversari, doncs recordem una mica com va ser aquell concert i aprofitem també perquè amb Enderroc Llibres, que és l'editorial d'Enderroc amb el qual publiquem llibres de temàtica musical, doncs l'últim llibre publicat és precisament sobre això, no? Sobre el concert dels Rolling Stones a Barcelona, i és un llibre amb textos del Jordi Novell, d'Enderroc, i també fotografies bastant xules del Francesc Fàbregas, que és un dels fotògrafs històrics de la música en directe a Barcelona i en general a Catalunya.
1: Cada any la revista Enderroc organitza un concurs que se'n diu Sona Nou. Què és?
8: Sí, el Sona Nou és un concurs per grups emergents, per grups o per músics solistes que presentin les seves propostes, i és un concurs fet amb la idea de donar suport a la nova creació i a l'escena jove, i ara està en la fase en què ja s'han seleccionat 30 propostes i s'estan fent presentacions en directe arreu dels països catalans. Ara han començat, per exemple, a Barcelona i a València, ja s'han fet, però se'n faran també a Girona, a Lleida, a Tarragona i Andorra i a Mallorca. Aleshores, després d'aquestes actuacions, doncs hi ha un jurat que tria els finalistes i la final es fa a la tardor, i de la final doncs surt el guanyador. I és un concurs que ara està en la seva 26a edició, o sigui que ja té una trajectòria, no?, bastant important. I que està bé perquè més enllà del grup que guanya un any o un altre, si vas repassant, doncs vas veient una mica l'evolució de l'escena, no? Quan va començar, sobretot hi havia moltes bandes de rock, després va haver una altra època on hi havia potser més grups de fusió i més grups de pop a l'estil de Manel, per exemple, no? Després va arribar tot el tema de la música urbana, no?, que encara està molt present, però que ara potser conviu, no?, amb noves propostes que tornen a apostar pel rock de guitarres, i és interessant doncs anar veient com va evolucionant aquestes tendències musicals, i el Sona Nou fa una mica com d'aparador o de termòmetre, no?, per anar veient aquesta evolució.
1: Però com es seleccionen aquests artistes?
8: Bueno, primer es fa una primera tria, no?, d'aquests 30 seleccionats que són els que estan actuant, que aquesta tria sorgeix d'un jurat que està format per Enderroc i per les entitats col·laboradores del concurs, no?, que són doncs Televisió de Catalunya i després algunes entitats de programadors de diferents festivals i de Barcelona, i també del conjunt dels països catalans, no? Aleshores, doncs, bueno, el jurat fa una reunió i en aquest cas tria els 30 seleccionats, i després a partir dels concerts doncs es trien els finalistes, que aquests tres finalistes han de fer una sèrie de proves i actuar a la final, que és la tardor.
1: I d'altra banda teniu doncs una doble revista anomenada 440 Clàssica i Jazz. Pots parlar-nos del número d'aquest mes?
8: Sí, la revista 440, doncs com cada estiu, fa un número doble, que n'hi ha un de centrat en la música clàssica i l'altre en el jazz. I bueno, cada número sobretot fa un repàs dels principals festivals d'estiu i també alguns de tardor, tant pel que fa a la música clàssica com al jazz. I aleshores, bueno, a part d'això, hi ha també altres continguts. I bueno, per comentar, per exemple, les portades, el número dedicat a la clàssica, la portada és al Pablo Eres Casado, que és un director d'orquestra bastant important i vinculat molt al repertori de Wagner, i l'hem posat en portada perquè a finals d'agost el Festival de Peralada convidarà l'orquestra del Festival Bayreuth, del festival que va fundar Wagner a Alemanya, i perquè faci un concert al Palau de la Música Catalana amb direcció de Pablo Eres Casado, que és aquest director que surt a la portada i que entrevistem, i serà una cosa doncs bastant, bastant important i bastant sonada. I el número del jazz, la portada és el Lou Bennett, que va ser un organista, un teclista nord-americà, que va fer bastanta carrera a París i també a Barcelona, i ara aquest 2026 s'han complert 100 anys del seu aniversari, i aprofitant això doncs fem una mica de repàs de la seva història i dels concerts que va fer, per exemple, a la Sala Jamboree de Barcelona als anys 60, i va ser un músic doncs bastant polièdric, perquè a banda de gravar discos de jazz doncs va tenir força relació amb els músics de la nova cançó, i per exemple va fer algun disc amb la Núria Feliu d'Estàndards de Jazz, és a dir, que va ser un músic que va tenir molta relació amb l'escena catalana.
1: Moltes gràcies, Jordi Martí, cap de redacció de la revista Underrock.
8: Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
9: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.

0: els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. El País Valencià amb Víctor Labrado. Parlem amb en Víctor Labrado, que és exprofessor de secundari, ara jubilat, escriptor, director d'una revista, La Veus dels Llibres, al País Valencià.
1: Coordinador.
0: Es nota que en aquest segle XXI, diríem d'aquesta manera, hi ha atacs gairebé sistemàtics a tots els territoris de parla catalana. Com ho tenim al País Valencià?
1: Mira, jo en principi diria que ho tenim bé, perquè també ens ataquen en la mesura que progressem. Normalment diuen, ara han creat el conflicte. No, el conflicte no es crea. El conflicte reviscola. El conflicte estava somort i de vegades, quan es produeix un avanç significatiu o no de la llengua, es produeix un atac, segurament per compensar, no? Per compensar aquest... I la veritat és que sí, mira, aquí a la universitat em van confiar una sessió sobre els atacs a la llengua i dius, home, puc triar, eh? Hi ha material, se'n pot parlar de molt. I costava fer una mostra dels atacs més significatius, perquè bàsicament hi ha dues menes d'atacs, els que fan mal i els que no. El contrari, hi ha atacs tan mal fets que poden acabar fins i tot beneficiant-nos. I això passa. És una situació complicada, rica, i no ens avorrim. Estem entretinguts i fins i tot a vegades divertits.
0: Qui ataca? És el del banc polític que hi ha atacs?
1: Mira, els atacs són transversals, que et diuen ara els moderns. Te'ls pots esperar per la dreta i per l'esquerra. I de vegades els atacs que venen de l'esquerra són més intel·ligents i fan més mal, de vegades. És a dir, no es pot dir que la dreta tinga l'exclusiva dels atacs. I és una cosa que és perniciosa, perquè hi ha gent que respon molt fàcilment als atacs que venen des de la dreta, però quan els atacs venen de l'esquerra costa més de respondre, perquè sembla que si qüestiones una mesura concreta de l'esquerra estàs afavorint la dreta. És una dinàmica de la qual hem de fugir. Un atac a la llengua és un atac a la llengua i s'ha de considerar objectivament.
0: Aquests atacs es concretitzen per atacs al nivell, per exemple, de les polítiques d'ensenyament i més enllà?
1: La llengua ens l'ataquen a tots els nivells. A l'ensenyament també. A l'ensenyament també. I concretament el govern progressista que hem tingut entre el 2015 i el 2023, per exemple, va acabar amb les popularment anomenades línies en valencià, dins les quals hi havia tota la immersió lingüística que teníem. Per allò de que tots han de ser iguals, s'ha de fer una cosa uniforme en tot el país, cosa que és impossible, perquè al País Valencià la situació de la llengua varia a vegades de comarca a comarca. Perquè, mira, des de la ribera del Xúquer, tant l'alta com la baixa, fins al Coll, passant per la Safor, Gandia i fins a davant, ja molt prop d'Alacant, la llengua té una densitat de parlants important, que varia en una ciutat mitjana de 50 o 60 mil habitants, com puguen ser Alcoi o Gandia o Alzira, la llengua fluixeja una mica. El castellà ha penetrat més en les ciutats, que allà són les més grans que hi ha, de 50.000 o 60.000 habitants. I les poblacions mitjanes i petites la llengua ha aguantat molt millor. Però després tens zones com la ciutat de València, on la llengua patix. A la ciutat d'Alacant està pitjor. I, de fet, no hauríem de parlar de com està la llengua a Alacant. Doncs mira, Alacant i Perpinyà s'assemblen, entre altres coses perquè són els dos extrems d'una mateixa realitat, dos extrems geogràfics, vull dir. És evident, només cal posar-se el mapa davant.
0: És que hi ha manera de revertir-ho, això?
1: Sí, certament. És a dir, el que s'ha perdut es pot trobar. Si t'ha passat amb les claus, pot passar-te amb la llengua. És a dir, jo a vegades he perdut les claus, no he perdut la casa per això. Les he trobades i he tornat a entrar. I hem tingut experiències de reversió de la llengua. És a dir, a la mateixa ciutat de València hi ha una recuperació insuficient i, si vols, ínfima, però es pot parlar d'una recuperació. És a dir, ara fa 4 o 5 anys quasi em vaig emocionar perquè en una col·laboració que em van demanar en un institut d'ensenyament secundari vaig sentir un rogle de joves adolescents parlant entre ells en català a la ciutat de València. No m'ho creia, ho sentia i no m'ho creia. Vaig anar a demanar-ho als professors, dic, teniu alumnes que parlen valencià entre ells? I fa, sí. I jo dic, ep, campanes i traques, fa mig segle que no ho teníem. Això pot ser, són pocs exemples, però sovint menysprem el pas del 0 al 0,1. I el pas del 0 al 0,1 sol ser el més difícil i sovint el més important. Cal donar-li continuïtat. En el 0,01 no n'hi ha prou mai. Però és que el 0,01 és l'única manera d'arribar al 2 o al 3%.
2: Saps?
1: I està donant-se. I un progrés molt significatiu és que, mira, la immersió, les línies en valencià van començar en les zones on la llengua aguanta millor, com ara a la Ribera. La Ribera, alta i baixa, és una comarca que està entre 250.000 i 300.000 habitants, poca broma, i està a prop de la ciutat. I aleshores va passar el contrari del que passa normalment. Una capital és capital perquè irradia usos i costums. Però en aquest cas va passar al revés. De les poblacions mitjanes i petites va ser la capital la que es va contagiar. I al cap d'una dècada o de dues dècades, la gent de la ciutat, pares i mares que ja no parlaven valencià sovint perquè ja feia dues o tres generacions que s'havien castellanitzat, bàsicament durant el franquisme, aquests pares i mares incapaços de parlar en valencià inscrivien els seus fills a les escoles en valencià i els seus fills esdevenien valencianoparlants en diversa proporció.
0: Per tant, cal guardar la fe i l'esperança. I per parlar d'un altre sector, el nivell dels mitjans de comunicació, com ho tenim?
1: Pitjor, perquè això ja no depèn tant de les iniciatives de les persones ben intencionades. És a dir, en la mesura que cal diners per a fer la maniobra, aquí ja patim molt més. Mitjans, malament. En mitjans estem malament. I la situació és difícil, perquè jo crec que si a tots els valencianistes o nacionalistes, digues com vulgues, si ens volten cap per avall i ens saxen, no cau un euro. I això és un problema. Necessitem patriotes rics i no en tenim encara.
0: Víctor Labrador, de Sueca, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Visca la Catalunya Nord.
0: El País Valencià, amb Víctor Labrador.
3: La meva llengua crido fort, sempre dempeus.
0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025.

0: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Un dia més de calor, però molt menys que França endins. El motiu és una brisa de mar discreta però constant, tot i així des del matí tenim valors molt elevats i sí que per sota dels 700 metres d'altitud ara podem parlar de calor nocturna o de nit tropical. A la tarda tenim una evolució orogràfica, és a dir, que creixen núvols a muntanya que poden portar uns temporals. Aquesta configuració s'hauria de mantenir tot al llarg de la setmana. Les temperatures màximes d'avui: 30 a Er i als Angles, 33 a Oleta i Eus, 34 a Bellestar, 33 a Terrat, 32 a Salses i Toluges. És al Vallespí on puja més el mercuri, amb 35 a Ceret i fins i tot 34 a Serrallonga, a 700 metres d'altitud, i un petit 27 a Colliure, on fa bon viure. Avui Sant Albà i Sant Paulí de Nola, el patró dels campaners.
0: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95.
4: Si no fos per l'amor, no entendríem les nits. Ni com tocar la lluna amb la punta dels dits. No entendríem aquell que es dona a canvi de res.

de contrades on no es coneix l'amor. Si no hi fossin els fills, no tindríem miralls.

0: referents que et situen, si els pots tenir al costat. Que t'escampen les boires quan et creus ensorrat. Si no fos pel rellotge, no perdríem el temps.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat. El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Comença una nova setmana musical a Ràdio Arrels. Escolteu el disc de la setmana, el vostre programa on cada dia presentem una cançó diferent d'un músic o grup català. I aquesta setmana tenim el grup Cel Obert, que ens presenta el seu treball musical. Per parlar-ne tenim els tres membres del grup, el Miquel, la Laia i el Martí. Bon dia a tots tres.
3: Bon dia.
2: Primer de tot, em podeu explicar quan va ser creat aquest trio i com va ser creat?
3: Doncs aquest trio va ser creat ara farà 4 anys. Ens vam conèixer a l'ESMUC, a la Universitat de Música Superior de Catalunya, i ens vam conèixer arrel d'una audició que vaig fer jo de cant, on el Miquel m'acompanyava amb el piano, i el Martí va venir a veure-la i va ser una mica com amor a primera escolta i ens va proposar de fer un projecte junts. I va ser tot molt ràpid, realment, i arrel d'aquell dia doncs, ja vam començar a composar, a quedar i bueno, fins aquí estem ara mateix, després de 4 anys, ara traient aquest segon disc.
2: Us podeu presentar els uns als altres de la manera que vulgueu?
4: Doncs la Laia és la cantant del grup, tot i que a més de cantant també és violinista, quan vols t'agafa el pandero quadrat o la guitarra, i la veritat és que és una mica l'ànima d'aquest grup, ja que creiem que la seva veu és com el principal motor de transmetre els missatges que volem dir amb les nostres cançons.
3: El Martí Vila és el violinista oficial de Cel Obert, també un de les persones del nucli del que és tot aquest projecte, del motor del projecte. Per començar, com a violinista i com a persona és espectacular. El violí dona una llum i un so i un color a la nostra música molt característics que ens fa sonar Cel Obert. Però bueno, també una mica com jo i com el Miquel, som tots molt polifacètics i tant agafa el violí com canta, com el piano, com la guitarra.
5: I el Miquel, al final, però no menys important, tot el contrari, ell realment és teclista i compagina aquesta funció de Cel Obert amb la guitarra. I també, si l'haguéssim de descriure breument, crec que és el Miquel et dona com allò que necessitem en el moment que realment ho necessitem. I és aquella visió creativa, pacient, que escolta i que realment et dona allò que necessites quan ho necessites.
2: Ara començarem per parlar de la cançó que es diu Bar de l'Eixample. Qui és que l'ha escrit aquesta cançó?
3: Entre els tres.
2: Les cançons sempre les escriviu entre els tres?
4: Doncs no, sobretot en el primer disc la majoria de composicions eren d'en Martí, però a partir de l'EP que vam treure l'any passat, Ombres, vam començar a compondre junts i tot el que estem fent a partir d'ara ja és compost al 100% entre els tres i no és excepció Bar de l'Eixample, que va ser una de les primeres cançons que vam compondre ara per aquest nou treball que estem preparant.
2: D'això del vostre procés de composició, doncs, en tornarem a parlar més endavant. Tot el que és els arranjaments i la música, qui és que els fa? També ho feu tot entre els tres?
3: Sí,
5: sí,
3: ara mateix tot és entre els tres.
5: Sí, és un procés molt, molt dinàmic, realment. És a dir, s'entrellaça tot el que estem dient, des de que neix la cançó, des de la componem, fins que anem a l'estudi, la produïm i la portem a l'escenari. És un procés fluid que ens costa molt de delimitar i realment tots participem en cadascun d'aquests esglaons.
2: Doncs en aquesta cançó la cançó Bar de l'Eixample, parleu d'una parella que porten 7 anys junts i que es van conèixer en un bar de l'Eixample. Doncs, de qui parla aquesta cançó?
3: És una parella fictícia, realment. És un bar fictici. Però alhora explica una realitat que segur que molta gent ha viscut o està vivint, d'aquesta idea d'una relació que ha anat florint i ha anat sent i vivint en la quotidianitat i

0: aquesta oda i metàfora a la cura de la quotidianitat.
1: Totes aquestes referències a l'urbanisme de la ciutat de Barcelona surten en gairebé cada cançó d'aquest treball.
2: Sí, de fet vam voler que fos una mica un leitmotiv que anés sortint al llarg del treball, i al final també el nom del nostre grup, Cel Obert, fa referència, no?, a aquest espai dintre un edifici, i vam voler que aquest nostre segon disc aprofundís en això i expliqués, doncs, tot un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos, o d'un cel obert d'un bloc de pisos, per ser més concrets.
1: Doncs va, tot seguit, escoltem la cançó Bar de l'Eixample.
3: És dimecres, dorms al meu costat, i jo pensant aquest dissabte, ja farà 7 anys

0: Escoltàveu Bar de l'Eixample de Cel Obert. Ens retrobem demà a la mateixa hora per escoltar i presentar una altra cançó d'aquest grup.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'especialista de planta al Conflent i per Ràdio Arrels és l'Albert Mayol. Parlem de les herbes del Ramellet de Sant Joan. Què hi ha dins, quines són les plantes i d'on ve?
3: Això, parlem-ne, perquè és una cosa molt estimada fer el Ramellet de Bonaventura i així en coneixerem un poc els orígens i les coses que s'hi posen. Bé, de fet, la notícia més llunyana que jo tinc, potser n'hi ha d'altres, serien Jacint Verdaguer, en el poema Canigó, hi ha el text d'una cançó que canta un trobador, el Ramellet de Sant Joan. I en allà descriu que és un ramillet doncs, que se fa des del Cantàbric fins a Roses i a tot el Pirineu, a banda i a banda, que de fet es feia la nit de Sant Joan i es penjava a les portes per això, per la bona aventura, per protegir-se contra el dimoni. Llegiu la cançó perquè és molt interessant, d'origen religiós, però bé, explica això. I en allà parla de dues plantes, no diu quines, però sí que diu frigoleta i romaní. Llavors hem d'interpretar que són flors que es cullen per Sant Joan, que se considerava el moment millor per collir-les pel tema del sol, de l'aigua, de tot. Llavors, quines són les tradicionals aquí al Conflent o a Catalunya Nord? 4. Fulla de noguera, que de fet se deixaven els tres folíols de dalt per simular una creu, per fer una creu, o mort i viu, que és aquesta planta que trobem en llocs que hi ha roques, teulades, parets, en llocs així eixuts i assolellats. Després, la sempreviva, que és una planta groga, pas llampant, que fa una olor forta, semblant a la del curri. I després, el trescamp, que seria, que es coneix com herba de Sant Joan, també d'altres maneres, hipèric, i que el nom local que tenim, trescamp, ve perquè la inflorescència fa es trifurca, es va trifurcant. Llavors, tres cames, tres camp. Aquestes serien les principals, les que es fan servir, se fa un petit buquet, no té per què ser moltes branquetes, i se lliga amb un tros de bandera catalana. I això seria el ramillet. Després poden haver-hi altres plantes si no es troben aquestes, perquè potser en les zones de muntanya alguna no hi és. Sabuc, maimorrà, cinta de Sant Joan, tenerida, milfulles, malves i altres.
2: Molt bé, moltes gràcies, Albert Mayol.
3: A tu, Enric.
1: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dilluns 22 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. La consulta pel nom del Departament de Catalunya Nord comença avui. Els residents del departament poden votar entre les opcions de Pirineus Catalans, Pirineus Mediterrani o mantenir Pirineus Orientals. Nicolás García és vicepresident del departament.
2: Va, és important perquè el nostre departament ha de ser més reconegut, ha de ser més en fase amb la seva història catalana, amb la seva cultura i amb la seva llengua, i avui el nom del departament actual no dona cap indicació sobre aquesta cosa. Jo, a títol individual, defenso naturalment Pirineu Catalana, perquè trobo que és un a tot, trobo que és un més per al nostre departament de ser identificat per la seva cultura, la seva llengua i la seva història.
1: Aquesta consulta havia de començar a principis d'aquest mes, però s'ha ajornat per errors del Consell Departamental, cosa que ha estat criticada des de diferents àmbits polítics. La consulta també ha rebut crítiques per no incloure l'opció País Català. Jordi Vera és coordinador de UIOP Català.
3: És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català.
1: Segons l'organització, l'opció de País Català no s'ha posat sobre la taula perquè no tenia cap opció de ser acceptada per l'Estat. Jaume Pol és conseller departamental d'Unitat Catalana.
4: És completament nul d'exigir País Català per el nom del departament francès. Donc la gent que s'obstinen a fer campanya per això són o demagogs o gent de mala fe.
1: Canviem de qüestió perquè el pas del Tour per Catalunya Nord el dia 6 de juliol afectarà la mobilitat de Cerdanya i del Capcir. La departamental 32 serà la carretera més afectada i estarà tallada entre els Angles i la Quillana des de divendres 3 de juliol al matí fins dijous 6 al vespre. El mateix dilluns tancaran al migdia totes les carreteres entre Matamala, els Angles i Montlluís i estaran tancades fins les 8 del vespre. La departamental 618 també tancarà aquell dia al migdia entre Montlluís, Font-romeu i Ur i reobrirà a les 6 de la tarda. Per la seva banda, la Nacional 20 també estarà tancada entre Ur i Puigcerdà des del migdia fins a les 6. Al costat sud de la frontera també estarà tallada la Nacional 260 entre Alp i Puigcerdà, a més de la majoria d'accessos a la vila. I dos petits incendis van cremar ahir a Catalunya Nord, l'un a Millars, al Riberal, i l'altre a Sant Pau de Fenolleda. Els dos incendis simultanis van exigir la mobilització d'un centenar de bombers i van calcinar 3 i 2 hectàrees forestals respectivament. Aquest risc d'incendis, que serà present durant tot l'estiu a Catalunya Nord i més dies com avui de calor. Us deixem, doncs, amb la previsió del temps.
5: Un dia més de calor, però molt menys que freds endins. El motiu és una brisa de mar discreta però constant, tot i així des del matí tenim valors molt elevats i sí que per sota dels 17 metres d'altitud ara podem parlar de calor nocturna o de nit tropical. A la tarda tenim una evolució orogràfica, és a dir, que creixen núvols a muntanya que poden portar uns temporal. Aquesta configuració s'hauria de mantenir tot al llarg de la setmana. Les temperatures màximes d'avui: 30 a Er i als Angles, 33 a Oleta i Eus, 34 a Bellestar, 33 a Terrat, 32 a Salses i Toluges. És al Vallespí on puja més el mercuri, amb 35 a Ceret i fins i tot 34 a Serrallonga, a 700 metres d'altitud, i un petit 27 a Colliure, on fa bon viure. Avui Sant Albà i Sant Paulí de Nola, el patró dels campaners.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Jo et sento.
8: Catedrals musicals.
7: patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
1: Avui som a Reus, una ciutat a pocs quilòmetres de Tarragona, coneguda per la seva arquitectura modernista, el comerç de l'aiguardent i del vermut i per ser un dels llocs d'origen d'Antoni Gaudí. Al vell centre d'aquesta ciutat hi trobem un dels punts emblemàtics, la plaça del Mercadal. Segons alguns historiadors, aquesta plaça ja es pot documentar l'any 1240 o fins i tot el 1171. En tots els casos, com un espai de mercat i el centre de la vida social i comercial de Reus. Actualment, la plaça té una estructura quadrangular amb portalades a tres dels quatre costats de la plaça. La plaça del Mercadal està presidida en una de les cantonades per l'edifici de l'Ajuntament de Reus, una obra entre barroca i noucentista que va començar a construir-se al segle XVII, però que té l'aspecte actual des del segle XX. Al costat de l'Ajuntament, travessant l'estret carrer de les Galanes, trobem la Casa Pinyol, un edifici modernista de Pere Caselles i Terrats, projectada l'any 1910. Tot i que la planta baixa d'aquest edifici ha estat molt alterada, són molt destacables les finestres i la part superior de la façana. I des de la Casa Pinyol podem travessar la plaça d'un extrem a l'altre, perquè a la cantonada oposada hi trobem la Casa Navàs, un dels edificis més importants del modernisme reusenc, obra de Lluís Domènech i Montaner, també arquitecte del Palau de la Música o de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. A diferència d'altres cases modernistes, la Casa Navàs no ha patit transformacions i manté íntegrament la decoració i el mobiliari que van concebre els seus creadors. Cosa especialment interessant perquè Domènech i Montaner va fer la casa en càrrec. Cada element de la decoració i del mobiliari estan fets per encaixar perfectament en una arquitectura integral. Amb totes aquestes construccions i edificis més moderns, la plaça del Mercadal continua sent avui dia el centre neuràlgic de Reus, una ciutat amb una vida associativa molt gran que es concentra a la plaça, les diferents festes, i també amb un eix comercial potent que aprofita aquest espai, per exemple, amb el Mercat de Nadal de Reus. Avui sentirem l'orquestra Camerata 21 Ciutat de Reus interpretant un fragment de Del carrer a l'òpera.

0: Aquests eren l'orquestra Camerata 21 Ciutat de Reus interpretant Del carrer a l'òpera. I avui, de fet, hem sortit al carrer per parlar, en aquest cas, d'una plaça, la plaça del Mercadal de Reus.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

més jove l'arbre i no pots oblidar l'empremta. Però per ser arbre ens falta coses per aprendre.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dilluns 22 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. La consulta pel nom del Departament de Catalunya Nord comença avui. Els residents del departament poden votar entre les opcions de Pirineus Catalans, Pirineus Mediterrani o mantenir Pirineus Orientals. Nicolás García és vicepresident del departament.
2: És important perquè el nostre departament ha de ser més reconegut, ha de ser més en fase amb la seva història catalana, amb la seva cultura i amb la seva llengua, i avui el nom del departament actual no dona cap indicació sobre aquesta cosa. Jo, a títol individual, defenso naturalment Pirineu Catalana, perquè trobo que és un atot, trobo que és un més per al nostre departament de ser identificat per la seva cultura, la seva llengua i la seva història.
1: Aquesta consulta havia de començar a principis d'aquest mes, però s'ha ajornat per errors del Consell Departamental, cosa que ha estat criticada des de diferents àmbits polítics. La consulta també ha rebut crítiques per no incloure l'opció País Català. Jordi Vera és coordinador de UIOP Catalan.
3: És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català.
1: Segons l'organització, l'opció de País Català no s'ha posat sobre la taula perquè no tenia cap opció de ser acceptada per l'Estat. Jaume Pol és conseller departamental d'Unitat Catalana.
4: És completament nul d'exigir País Català per el nom del departament francès. Donc la gent que s'obstinen a fer campanya per això són o demagogs o gent de mala fe.
1: Canviem de qüestió perquè el pas del Tour per Catalunya Nord el dia 6 de juliol afectarà la mobilitat de Cerdanya i del Capcir. La departamental 32 serà la carretera més afectada i estarà tallada entre els Angles i la Quillana des de divendres 3 de juliol al matí fins dijous 6 al vespre. El mateix dilluns tancaran al migdia totes les carreteres entre Matamala, els Angles i Montlluís i estaran tancades fins les 8 del vespre. La departamental 618 també tancarà aquell dia al migdia entre Montlluís, Font-romeu i Ur i reobrirà a les 6 de la tarda. Per la seva banda, la Nacional 20 també estarà tancada entre Ur i Puigcerdà des del migdia fins a les 6. Al costat sud de la frontera també estarà tallada la Nacional 260 entre Alp i Puigcerdà, a més de la majoria d'accessos a la vila. I dos petits incendis van cremar ahir a Catalunya Nord, l'un a Millars, al Riberal i l'altre a Sant Pau de Fenolleda. Els dos incendis simultanis van exigir la mobilització d'un centenar de bombers i van calcinar 3 i 2 hectàrees forestals respectivament. Aquest risc d'incendis, que serà present durant tot l'estiu a Catalunya Nord i més dies com avui de calor. Us deixem, doncs, amb la previsió del temps.
5: Un dia més de calor, però molt menys que França endins. El motiu és una brisa de mar discreta però constant, tot i així des del matí tenim valors molt elevats i sí que per sota dels 700 metres d'altitud ara podem parlar de calor nocturna o de nit tropical. A la tarda tenim una evolució orogràfica, és a dir, que creixen núvols a muntanya que poden portar uns temporal. Aquesta configuració s'hauria de mantenir tot al llarg de la setmana. Les temperatures màximes d'avui: 30 a Er i als Angles, 33 a Oleta i Eus, 34 a Bellestar, 33 a Terrat, 32 a Salses i Toluges. És al Vallespí on puja més el mercuri, amb 35 a Ceret i fins i tot 34 a Serrallonga, a 700 metres d'altitud, i un petit 27 a Colliure, on fa bon viure. Avui Sant Albà i Sant Paulí de Nola, el patró dels campaners.
6: Radio Arrels, a Tuí, 95.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: Ràdio Arrels.

set hores de sol aquí per ara. A l'hivern quan són les 9 són les 8 hores de sol aquí per ara.

quan pense que pense aquestes coses, pense que sóc un desfici enamorat. A l'estiu, quan són les 9, són les 7 hores de sol. Aquell, per ara. A l'hivern, quan són les 9, són les 8 hores.

Ramon Peleguero i Sanchís, amb el nom artístic de Raimon, és una de les veus més importants de la música catalana del segle XX. Raimon és fill de Xàtiva, al País Valencià, i ha estat una de les veus de la nova cançó, amb grans èxits com El vent. Raimon és fill de Xàtiva, al País Valencià, i ha estat una de les veus de la nova cançó, amb grans èxits com El vent, D'un temps d'un país, o El bròquil, a més de musicacions de grans poetes. L'any 1963, encara en ple franquisme, Raimon es va presentar al Festival de Cançó Mediterrània cantant Se'n va anar. El cantautor va guanyar el festival amb aquesta cançó, cosa que a vegades es considera com un dels inicis de la popularització de la cançó catalana del tardofranquisme. Aquesta popularització, però, va fer també que la censura franquista reprimís més aquests artistes. Raimon també va ser referent de molts artistes en llengua catalana, alguns dels quals fins i tot han cantat cançons seves.

alimenta els poetes. Dolcíssim presagi, immens horitzó.

Tramposa és la vida, que tramposa és la vida. Que tramposa que és.

Cert que hem canviat, però tu ets sempre la mateixa. Dos fills ja grans al teu costat esperen, i a darrere un marit un poc distant, i jo mirant la teva

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és dilluns 22 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vilam. La consulta pel nom del Departament de Catalunya Nord comença avui. Els residents del departament poden votar entre les opcions de Pirineus Catalans, Pirineus Mediterrani o mantenir Pirineus Orientals. Nicolás García és vicepresident del departament.
4: És important perquè el nostre departament ha de ser més reconegut, ha de ser més en fase amb la seva història catalana, amb la seva cultura i amb la seva llengua, i avui el nom del departament actual no dona cap indicació sobre aquesta cosa. Jo, a títol individual, defenso naturalment Pirineu Catalana perquè trobo que és un a tot. Trobo que és un més per al nostre departament de ser identificat per la seva cultura, la seva llengua i la seva història.
3: Aquesta consulta havia de començar a principis d'aquest mes, però s'ha ajornat per errors del Consell Departamental, cosa que ha estat criticada des de diferents àmbits polítics. La consulta també ha rebut crítiques per no incloure l'opció País Català. Jordi Vera és coordinador de UIOP Catalan.
5: És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català.
3: Segons l'organització, l'opció de País Català no s'ha posat sobre la taula perquè no tenia cap opció de ser acceptada per l'Estat. Jaume Pol és conseller departamental d'Unitat Catalana.
6: És completament nul d'exigir País Català per el nom del departament francès. Donc la gent que s'obstinen a fer campanya per això són o demagogs o gent de mala fe.
3: Canviem de qüestió perquè el pas del Tour per Catalunya Nord el dia 6 de juliol afectarà la mobilitat de Cerdanya i del Capcí. La departamental 32 serà la carretera més afectada i estarà tallada entre els Angles i la Quillana des de divendres 3 de juliol al matí fins dijous 6 al vespre. El mateix dilluns tancaran al migdia totes les carreteres entre Matamala, els Angles i Montlluís i estaran tancades fins les 8 del vespre. La departamental 618 també tancarà aquell dia al migdia entre Montlluís, Font-rubeu i Ur i reobrirà a les 6 de la tarda. Per la seva banda, la Nacional 20 també estarà tancada entre Ur i Puigcerdà des del migdia fins a les 6. Al costat sud de la frontera també estarà tallada la Nacional 260 entre Alp i Puigcerdà, a més de la majoria d'accessos a la vila. I dos petits incendis van cremar ahir a Catalunya Nord, l'un a Millars, al Riberal, i l'altre a Sant Pau de Fenolleda. Els dos incendis simultanis van exigir la mobilització d'un centenar de bombers i van calcinar 3 i 2 hectàrees forestals respectivament. Aquest risc d'incendis, que serà present durant tot l'estiu a Catalunya Nord i més dies com avui de calor. Us deixem, doncs, amb la previsió del temps.
7: Un dia més de calor, però molt menys que França endins. El motiu és una brisa de mar discreta però constant, tot i així des del matí tenim valors molt elevats i sí que per sota dels 17 metres d'altitud ara podem parlar de calor nocturna o de nit tropical. A la tarda tenim una evolució orogràfica, és a dir que creixen núvols a muntanya que poden portar uns temporal. Aquesta configuració s'hauria de mantenir tot al llarg de la setmana. Les temperatures màximes d'avui: 30 a Er i als Angles, 33 a Oleta i Eus, 34 a Bellestar, 33 a Terrat, 32 a Salses i Toluges. És al Vallespí on puja més el mercuri, amb 35 a Ceret i fins i tot 34 a Serrallonga, a 700 metres d'altitud, i un petit 27 a Colliure, on fa bon viure. Avui Sant Albà i Sant Paulí de Nola, el patró dels campaners.
1: Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels.
8: A Castellnou, 95.

0: Plantes de Conflent.
1: Albert Malló, Camproví.
0: L'última vegada vam parlar de l'acadè i avui parlarem dels usos de l'acadè, però abans tornem a fer una breu descripció d'aquesta planta.
1: Sí, sí, fem-ho així. És un petit arbust o un petit arbre, un arbust o un petit arbre, millor dit, que pot arribar a fer fins a 5 metres, el més habitual és que tingui un, dos o tres, que es fa en llocs eixuts i que està adaptada a aquesta planta realment a la sequera i que fa uns fruits que són rojos a l'estiu i més endavant, quan maduren, són de color negre.
0: I fulles verdes que no es perden mai.
1: Fulles verdes que no es perden mai. Suposo que tenen una renovació, però sempre veiem la capçada d'aquest vegetal coberta de fulles. Molt brancalluda, plena de branques i plena de fulles.
0: Això és l'acadè i els seus usos.
1: I els usos, primer, ens podem fixar en les coses que hi ha repertoriades o recollides a Catalunya Nord. Només coneixi conill. I diu que els fruits són purgants i que l'escorça proporciona un pigment groc i els fruits, els anomena granes de vinyó, també, és a dir, un pigment, però en aquest cas de color verd. Això seria les úniques informacions que jo conegui de la nostra terra. D'altres llocs hi ha una bona llista d'usos per variats menesters. Podem expressar-ho d'aquesta manera. D'entrada, és una planta que és rica en tanins, per tant, s'ha pogut fer servir o s'ha fet servir per adobar pells. La fusta, per exemple, és apreciada. El problema que hi ha és poder aconseguir troncs suficientment grans, tan llargs com gruixuts, per poder fer aquests treballs. Té una fusta força pesada, de gra fi, bruna i més o menys amb vetes. Aquí en tenim un exemple de la xiloteca i és ben bonica. Quan se talla, té una flaire pas massa bona, és fètida, però després, un cop treballada, està bé. Sí, sí. I s'ha fet servir en ebenisteria, marqueteria i en treballs de torn.
0: Sí, perquè sabeu que és fina.
1: Sí, sí, és realment, realment, realment maca. I sí, sí, té un tacte, vaja, que es poleix bé. Es poleix bé i queda molt bé. S'ha fet servir per fer vares, per fer bastons, per fer forques, per fer mànecs i escombres. Estem parlant, en aquest cas, del brancatge o dels troncs que són més petits. Si els troncs són grans, s'aprofiten amb el que hem parlat abans. Com a planta medicinal, al voltant de la Mediterrània, es fa servir des de fa molt de temps. A les antigues cultures de la Mediterrània ja l'empraven. Per exemple, a Grècia, les fulles les feien servir per alleujar l'angina i les baies, els fruits, com a purgant suau. A la flora d'Israel parla que les fulles són útils contra malalties del fetge. A la Provença, per exemple, hi ha un bon web, Plantum de Provenzo, que parla que hi ha usos com a planta perquè és astringent i purgant. Amb altres bandes d'Occitània i de l'estat francès i dels rodals que volten Catalunya Nord, doncs hi han també informacions semblants. I un etnobotànic recull una informació d'una persona que es diu Lemery, del Tractat Universal de Drogues Simples del 1732, que diu que les fulles són detergents, vol dir això, astringents, refrescants i aptes per a la inflamació. Llavors, ja fa dies que se n'ha estudiat o que sempre. No sé si ara, veurem. A la península Ibèrica, per exemple, Foniquer també parla que l'escorça és purgant, les fulles astringents, i fins i tot el Dioscòrides Renovat, que ell va escriure, recull dues receptes, contra l'angina i la irritació de la gola. Com amb totes les plantes, cal fer apolit. Això. Molt apolit. Qui ho llegeixi, que tingui cura amb les coses
0: en precaució.
1: Que fa. Sí, sí, sempre en precaució. També hi ha més informacions. A la península Ibèrica i al nord d'Àfrica s'han fet reculls d'usos d'especialistes que hi han treballat i han recollit doncs, que es fa servir o es feia servir per a malalties circulatòries, del ronyó, de les vies respiratòries, com astringent, estomacal, hipotensor, laxant, etc. I actualment un treball que es va publicar l'any 2021 diu que pot ajudar a descobrir noves substàncies bioactives per tractar malalties digestives i altres problemes de salut, però que calen més estudis. No hi ha prou evidències o prou dades per fer-ho això amb seguretat. Potser ens hauríem de quedar amb això. I després, unes petites coses més, com ornamental, s'ha emprat. Fins i tot és convenient que es faci servir una planta que tenim aquí perquè se'n surt amb poca aigua i té un aspecte raonablement bo i la tenim al costat de les nostres vilatges. I a més, doncs, en altres països s'ha utilitzat en reforestacions, que potser no seria el cas, sobretot si no és en llocs autòctons, perquè després el que passa és que hi ha problemes disbarats que fem, i en canvi en el lloc on és autòcton no ho fem. Als Estats Units s'ha preparat, s'ha utilitzat per fer paravents, s'ha avaluat, no en conegui els resultats, probablement si s'ha avaluat allà potser ho podríem fer aquí, i després com a tintòria doncs hi ha tot un recull d'informacions que van amb la línia de conill per tenyir llana i per altres coses. I per acabar, diem que disposi d'una informació sobre menjar en temps de guerra. Més, no m'imagini pas de quina manera es podria menjar ni preparar. No ho sé, l'aspecte que té a mi no se me fa que sigui una planta comestible, pot ser els fruits.
0: Sí. Però,
1: però també en tinc els meus dubtes.
0: De manera senzilla, sí. Per subsistència.
1: Sí, sí, sí. Bé, sí. Déu-n'hi-do.
0: Doncs cal recordar que es diu l'Acadé, sí. I també, sobretot, i recordar que sempre és millor utilitzar varietats, sí. Essències locals. Per tot.
1: Per tot.
0: Per
1: les coses que necessitem els tenim als costats.
0: Per reforestació. Sí, que aquesta és una planta molt adaptada al nostre territori.
1: Exacte. I a més, és una planta que creix des de fa molts anys amb nosaltres.
0: Albert Mayol, recordem el nom,
1: sí.
0: I el nom llatí i el nom local.
1: Sí. Comencem per el nom llatí en aquest cas, Rhamnus alaternus, per l'espècie. El nom popular del conflent, que jo pensi que caldria dir-li, pot ser Acadé.
0: Albert Mayol, moltes gràcies i fins una altra.
1: A tu, Andreu. Fins una altra.
0: Plantes de conflent.
1: Albert Mayol, Camproví.
2: Radio Arrels, a Enveig, 93.1.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
5: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja hem parlat dels noms propis que han entrat en la llengua i en els diccionaris catalans. Hem evocat noms de marques comercials. Quan és el nom d'una persona que se transforma en un nom comú, se li diu epònim. Vos ha arribat de deixar cremar una mica la cua de la casserola sul foc? Quina pudor, eh? Una pudor ben característica. La pudor de la baquelita quan crema. La baquelita és un invent, una matèria plàstica particularment resistent i que no condueix la calor. Un invent d'un americà d'origen belga. Aquest plàstic es va patentar en 1909 amb el nom de baquelita en honor al seu inventor, Leo Baquelin. Un segle abans, a França, un savi vol perfeccionar els aparells d'il·luminació casolans, els llums de petroli que la gent tenen a casa, i té la idea d'hi afegir un tub de vidre vertical, com una xemeneia. Aquest tub crea un corrent d'aire calent que aspira més oxigen a la base, i així la flama brilla més i fa menys fumetera. El senyor Quinqué dipositarà l'invent al seu nom. En català en diem un quinqué. Q-U-I-N-Q-U-E. El Scrabble, amb les dues Qs, vos permetrà de brillar.
4: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Radio Arrels, a la Llegona, 93.1. Radio
3: Arrels. Arrels. Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
6: Bon dia, és dilluns 22 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vilam. La consulta pel nom del Departament de Catalunya Nord comença avui. Els residents del departament poden votar entre les opcions de Pirineus Catalans, Pirineus Mediterrani o mantenir Pirineus Orientals. Nicolás García és vicepresident del departament.
7: És important perquè el nostre departament ha de ser més reconegut, ha de ser més en fase amb la seva història catalana, amb la seva cultura i amb la seva llengua, i avui el nom del departament actual no dona cap indicació sobre aquesta cosa. Jo, a títol individual, defenso naturalment Pirineu Catalana, perquè trobo que és un a tot, trobo que és un més per al nostre departament de ser identificat per la seva cultura, la seva llengua i la seva història.
6: Aquesta consulta havia de començar a principis d'aquest mes, però s'ha ajornat per errors del Consell Departamental, cosa que ha estat criticada des de diferents àmbits polítics. La consulta també ha rebut crítiques per no incloure l'opció País Català. Jordi Vera és coordinador de UIOP Catalan.
8: És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català.
6: Segons l'organització, l'opció de País Català no s'ha posat sobre la taula perquè no tenia cap opció de ser acceptada per l'Estat. Jaume Pol és conseller departamental d'Unitat Catalana.
9: És completament nul d'exigir País Català per el nom del departament francès. Donc la gent que s'obstinen a fer campanya per això són o demagogs o gent de mala fe.
6: Canviem de qüestió perquè el pas del Tour per Catalunya Nord el dia 6 de juliol afectarà la mobilitat de Cerdanya i del Capcir. La departamental 32 serà la carretera més afectada i estarà tallada entre els Angles i la Quillana des de divendres 3 de juliol al matí fins dijous 6 al vespre. El mateix dilluns tancaran al migdia totes les carreteres entre Matamal als Angles i Montlluís i estaran tancades fins les 8 del vespre. La departamental 618 també tancarà aquell dia al migdia entre Montlluís, Font-romeu i Ur i reobrirà a les 6 de la tarda. Per la seva banda, la Nacional 20 també estarà tancada entre Ur i Puigcerdà des del migdia fins a les 6. Al costat sud de la frontera també estarà tallada la Nacional 260 entre Alp i Puigcerdà, a més de la majoria d'accessos a la vila. I dos petits incendis van cremar ahir a Catalunya Nord, l'un a Millars, al Riberal, i l'altre a Sant Pau de Fenolleda. Els dos incendis simultanis van exigir la mobilització d'un centenar de bombers i van calcinar 3 i 2 hectàrees forestals respectivament. Aquest risc d'incendis, que serà present durant tot l'estiu a Catalunya Nord i més dies com avui de calor. Us deixem, doncs, amb la previsió del temps.
10: Som al dilluns 22 de juny. Bon dia. L'alta groga avui a Catalunya Nord i unes temperatures molt elevades, sobretot l'estat francès, que poden pujar fins a 43 graus a alguns territoris. Aquesta tarda unes màximes de 32 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 22 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 35 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 33 a Pras de Molló, 27 a Montlluís i 30 a la Tor de Querol. A la nit les temperatures quedaran sent elevades, sobretot al territori, amb 24 graus a la plana i 16 a la muntanya. Dimecres tindrem unes mínimes de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret i a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.
0: L'especialista de la planta al Conflent i per Ràdio Arrels és l'Albert Mayol. Parlem de les herbes del ramellet de Sant Joan. Què hi ha dins, quines són les plantes i d'on ve?
11: Això, parlem-ne, perquè és una cosa molt estimada fer el ramellet de Bonaventura i així en coneixerem un poc els orígens i les coses que s'hi posen. Bé, de fet, la notícia més llunyana que jo tinc, potser n'hi ha d'altres, serien Jacint Verdaguer, en el poema Canigó, hi ha el text d'una cançó que canta un trobador, el ramillet de Sant Joan. I en allà descriu que és un ramillet doncs, que se fa des del Cantàbric fins a Roses i a tot el Pirineu, a banda i a banda, que de fet es feia la nit de Sant Joan i es penjava a les portes per això, per la bona aventura, per protegir-se contra el dimoni. Llegiu la cançó perquè és molt interessant, d'origen religiós, però bé, explica això. I en allà parla de dues plantes, no diu quines, però sí que diu frigoleta i romaní. Llavors hem d'interpretar que són flors que es cullen per Sant Joan, que se considerava el moment millor per collir-les pel tema del sol, de l'aigua, de tot. Llavors, quines són les tradicionals aquí al Conflent o a Catalunya Nord? 4. Fulla de noguera, que de fet se deixaven els 3 folíols de dalt per simular una creu, per fer una creu, o mort i viu, que és aquesta planta que trobem en llocs hi ha roques, teulades, parets, en llocs així eixuts i assolellats. Després, la sempreviva, que és una planta groga, pas llampant, que fa una olor forta, semblant a la del curri. I després, el trescamp, que seria, que es coneix com herba de Sant Joan, també d'altres maneres, hipèric, i que el nom local que tenim, Trescamp, ve perquè la inflorescència fa es trifurca, es va trifurcant. Llavors, tres cames, tres camp. Aquestes serien les principals, les que es fan servir, se fa un petit buquet, no té per què ser moltes branquetes, i se lliga amb un tros de bandera catalana. I això seria el ramillet. Després poden haver-hi altres plantes, si no es troben aquestes, perquè pot ser a les zones de muntanya alguna no hi és, sabuc, maimorrà, cinta de Sant Joan, tenerida, milfulles, malves i altres.
0: Molt bé, moltes gràcies, Albert Mayor.
11: A tu, Enric.
12: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc de Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Soler. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
1: Per fer saber a tothom el que organitzeu, entreu en contacte amb Ràdio Arrels 04 68 35 47 48. Ràdio@radioarrels.cat. L'agenda és un servei de Franc.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La revista de la setmana.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Cada mes connectem amb en Jordi Martí, cap de redacció de la revista Underrock. Bon dia, Jordi Martí.
5: Bon dia.
4: Per la revista d'aquest mes, ens pots parlar de la portada?
5: Sí, sí. Aquest mes de juny hi ha una doble portada a l'Underrock. D'una banda hi ha el Dan Peralbo i de l'altra Renaldo i Clara. El Dan Peralbo és un músic de Torelló, d'Osona, que amb el seu grup, que es diu El Comboi, doncs és una mica exponent d'aquests grups així joves que estan tornant una mica al rock de guitarres, no? Després d'una època en què semblava que l'hegemonia o que el so principal havia de ser doncs el pop urbà i propostes així una mica que semblaven a vegades sorties com dels ordinadors, no? Més que dels estudis o de les sales d'assaig, doncs ara hi ha bastanta revifalla de l'escena d'això, no? De grups de guitarres dels de tota la vida, doncs que es reuneixen a assajar. I el Dan Peralbo i el Comboi és una mica una encarnació d'això, no? Ells van guanyar el concurs Sona Nou l'any 2021, ja fa una miqueta de temps, i des d'aleshores han anat girant, han anat tocant bastant, i ara presenten el seu segon disc, que es diu King Gotch, i que, com l'anterior, també ha estat produït per Calavento, que és aquest duo també de rock de l'Empordà, que són una mica un referent per ells i que tenen un segell discogràfic que és Montgrí, i amb aquests segells doncs el Dan Peralbo ha tret aquest disc i comenta una mica el seu estil a una de les entrevistes de portada d'aquest número. I l'altra portada la protagonitza la Clara Vinyals, que és aquesta artista lleidatana que té el grup Renaldo i Clara, i bé, és un... La Clara amb Renaldo i Clara té com un estil també molt, molt marcat, no? Molt, és un pop que fa molt, molt personal i que té com això, no? Un estil molt de pop d'autor molt, molt definit, però bueno, ara ha fet un disc nou, que és el seu cinquè, i que es diu L'Encant, i que incorpora també una mica més d'elements ballables i d'electrònica, i bé, comentant una mica aquest disc, és l'altra portada del número d'Underrock.
4: I com cada mes heu entrevistat diferents artistes?
5: Sí, sí, hi ha una mica de tot. Hi ha, per exemple, la Sílvia Pérez Cruz, que també l'entrevistem en aquest número perquè té un disc nou també, i bueno, la Sílvia és potser dels artistes catalans és de les que té més projecció internacional ara mateix, no? Aleshores, bueno, ella ha tret un disc que és també el seu cinquè, que es diu Oral Abisal, i bé, té un estil com molt, molt personal, i en aquest cas hi ha com una dualitat entre el cant col·lectiu i popular, que és una cosa que ella ha viscut molt al llarg de la seva trajectòria, des de que formava per exemple Les Migues o també va cantar molt de temps amb el grup de Folcoetus, i ella això doncs ho té com molt, molt incorporat al seu bagatge, però alhora té aquesta força individual que té el seu cant, no? Que tothom qui l'hagi vist en directe o l'hagi escoltat doncs és bastant impactant, no? La manera que té de cantar. I aleshores en aquest disc doncs incorpora també això, no? Aquesta manera de cantar més introspectiva, amb elements també als somnis, i d'aquesta doble combinació, no? Més col·lectiva i més individual, doncs surt una mica aquest disc que comenta aquí a la revista Underrock. I després també, per exemple, hi ha, bueno, a part d'entrevistes, hi ha algun tema així com més històric, no? Per exemple, el Rolling Stones, que ara estan d'actualitat perquè presenten un disc nou, però bueno, també es dona la circumstància de que fa 50 anys que van fer el seu primer concert a Barcelona, que va ser a la plaça de Toros Monumental, i aprofitant doncs aquest aniversari, doncs recordem una mica com va ser aquell concert, i aprofitem també perquè amb Enderroc Llibres, que és l'editorial d'Enderroc amb el qual publiquem llibres de temàtica musical, doncs l'últim llibre publicat és precisament sobre això, no? Sobre el concert dels Rolling Stones a Barcelona, i és un llibre amb textos del Jordi Novell, d'Enderroc, i també fotografies bastant xules del Francesc Fàbregas, que és un dels fotògrafs històrics de la música en directe a Barcelona i en general a Catalunya.
4: Cada any la revista Enderroc organitza un concurs que se'n diu Sona Nou. Què és?
5: Sí, el Sona Nou és un concurs per grups emergents, per grups o per músics solistes que presentin les seves propostes, i és un concurs fet amb la idea de donar suport a la nova creació i a l'escena jove, i ara està en la fase en què ja s'han seleccionat 30 propostes i s'estan fent presentacions en directe arreu dels Països Catalans. Ara han començat, per exemple, a Barcelona i a València ja s'han fet, però se'n faran també a Girona, a Lleida, a Tarragona i Andorra i a Mallorca. Aleshores, després d'aquestes actuacions, doncs hi ha un jurat que tria els finalistes, i la final es fa a la tardor, i bueno, de la final doncs surt el guanyador. I és un concurs que ara està en la seva 26a edició, o sigui que ja té una trajectòria, no?, bastant important. I que està bé perquè, més enllà del grup que guanya un any o un altre, si vas repassant, doncs vas veient una mica l'evolució de l'escena, no? Quan va començar, sobretot hi havia moltes bandes de rock. Després va haver una altra època on hi havia potser més grups de fusió i més grups de pop a l'estil de Manel, per exemple, no? Després va arribar tot el tema de la música urbana, no? Que encara està molt present, però que ara potser conviu, no?, amb noves propostes que tornen a apostar pel rock de guitarres. I és interessant, doncs, anar veient com va evolucionant aquestes tendències musicals, i el Sona Nou fa una mica com d'aparador o de termòmetre, no?, per anar veient aquesta evolució.
4: Però com es seleccionen aquests artistes?
5: Bueno, primer es fa una primera tria, no?, d'aquests 30 seleccionats que són els que estan actuant, que aquesta tria sorgeix d'un jurat que està format o sigui, bàsicament per Enderroc i per les entitats col·laboradores del concurs, no?, que són doncs Televisió de Catalunya, i després algunes entitats de programadors de diferents festivals i de Barcelona, i també del conjunt dels Països Catalans, no? Aleshores, doncs, bueno, el jurat fa una reunió i en aquest cas tria els 30 seleccionats, i després, a partir dels concerts, doncs es trien els finalistes, que aquests tres finalistes han de fer una sèrie de proves i actuar a la final, que és a la tardor.
4: I d'altra banda, teniu doncs una doble revista anomenada 440 Clàssica i Jazz. Pots parlar-nos del número d'aquest mes?
5: Sí, la revista 440, doncs, com cada estiu, fa un número doble, que n'hi ha un de centrat en la música clàssica i l'altre en el jazz. I bueno, cada número sobretot fa un repàs dels principals festivals d'estiu i també alguns de tardor, tant pel que fa a la música clàssica com al jazz. I aleshores, a part d'això, hi ha també altres continguts. I bueno, per comentar, per exemple, les portades, el número dedicat a la clàssica, la portada és al Pablo Eres Casado, que és un director d'orquestra bastant important i vinculat molt al repertori de Wagner, i l'hem posat en portada perquè a finals d'agost el Festival de Peralada convidarà l'orquestra del Festival Bayreuth, del festival que va fundar Wagner a Alemanya, i perquè faci un concert al Palau de la Música Catalana amb direcció de Pablo Eras Casado, que és aquest director que surt a la portada i que entrevistem, i serà una cosa doncs bastant, bastant important i bastant sonada. I el número del jazz, la portada és el Lou Bennett, que va ser un organista, un teclista nord-americà, que va fer bastanta carrera a París i també a Barcelona, i ara aquest 2026 s'han complert 100 anys del seu aniversari, i aprofitant això doncs fem una mica de repàs de la seva història i dels concerts que va fer, per exemple, a la Sala Jamboree de Barcelona als anys 60, i va ser un músic doncs bastant polièdric, perquè a banda de gravar discos de jazz doncs va tenir força relació amb els músics de la Nova Cançó, i per exemple va fer algun disc amb la Núria Feliu d'Estàndards de Jazz, és a dir, que va ser un músic que va tenir molta relació amb l'escena catalana.
4: Moltes gràcies, Jordi Martí, cap de redacció de la revista Underrock.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi bé.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Comença una nova setmana musical a Ràdio Arrels. Escolteu el disc de la setmana, el vostre programa on cada dia presentem una cançó diferent d'un músic o grup català. I aquesta setmana tenim el grup Cel Obert, que ens presenta el seu treball musical. Per parlar-ne tenim els tres membres del grup, el Miquel, la Laia i el Martí. Bon dia a tots tres.
4: Bon dia.
3: Primer de tot, em podeu explicar quan va ser creat aquest trio i com va ser creat?
4: Doncs aquest trio va ser creat ara farà 4 anys. Ens vam conèixer a l'ESMUC, a la Universitat de Música Superior de Catalunya, i ens vam conèixer arrel d'una audició que vaig fer jo de cant, on el Miquel m'acompanyava amb el piano, i el Martí va venir a veure-la i va ser una mica com amor a primera escolta i ens va proposar de fer un projecte junts i va ser tot molt ràpid realment. I arrel d'aquell dia doncs ja vam començar a composar, a quedar i bueno, fins aquí estem ara mateix, després de 4 anys, ara traient aquest segon disc.
3: Us podeu presentar els uns als altres de la manera que vulgueu?
5: Doncs la Laia és la cantant del grup, tot i que a més de cantant també és violinista, quan vols t'agafa el pandero quadrat o la guitarra, i la veritat és que és una mica l'ànima d'aquest grup, ja que creiem que la seva veu és com el principal motor de transmetre els missatges que volem dir amb les nostres cançons.
4: El Martí Vila és el violinista oficial de Cel Obert, també un de les persones del nucli del que és tot aquest projecte, del motor del projecte. Per començar, com a violinista i com a persona és espectacular. El violí dona una llum i un so i un color a la nostra música molt característics que ens fa sonar Cel Obert. Però bueno, també una mica com jo i com el Miquel, som tots molt polifacètics i tant agafa el violí com canta, com el piano, com la guitarra.
6: I el Miquel, al final, però no menys important, tot el contrari, és

0: I no és excepció per a l'Eixample, que va ser una de les primeres cançons que vam compondre ara per aquest nou treball que estem preparant.
1: D'això del vostre procés de composició, doncs, en tornarem a parlar més endavant. Tot el que és els arranjaments i la música, qui és que els fa? També ho feu tot entre els tres?
2: Sí.
0: Sí,
2: Ara
0: exacte.
2: mateix tot és entre els tres.
0: Sí, és un procés molt, molt dinàmic realment. És a dir, s'entrellaça tot el que estem dient, des de que neix la cançó, des de la component, fins que anem a l'estudi, la produïm i la portem a l'escenari. És un procés fluid que ens costa molt de delimitar i realment tots participem en cadascun d'aquests esglaons.
1: Doncs en aquesta cançó, la cançó Bar de l'Eixample, parleu d'una parella que porten 7 anys junts i que es van conèixer en un bar de l'Eixample. Doncs, de qui parla aquesta cançó?
2: És una parella fictícia, realment. És un bar fictici. Però alhora explica una realitat que segur que molta gent ha viscut o està vivint, d'aquesta idea d'una relació que ha anat florint i ha anat sent i vivint en la quotidianitat i en la cura del cuidar-se i de poder fer una vida normal sense grans coses, sense coets constants, no? En aquesta constància durant tant de temps, no? Fins que de cop una de les dues persones decideix que potser pues, vol fer el pas de casar-se, no? I amb aquesta imatge fictícia també, no? D'un bar que resisteix a l'eixample, no? Un eixample que ara mateix està patint molt la gentrificació i aquestes cadenes que tots coneixem, que veus per tot Barcelona i per totes les ciutats, no? I aquesta idea d'un bar que està resistint des de fa 20 anys, no? Allà en peu de guerra, no? On es van conèixer aquesta parella i és una mica doncs, aquesta metàfora, aquesta oda i metàfora a la cura de la quotidianitat.
1: Totes aquestes referències a l'urbanisme de la ciutat de Barcelona surten en gairebé cada cançó d'aquest treball.
0: Sí, de fet vam voler que fos una mica un leitmotiv que anés sortint al llarg del treball i al final també el nom del nostre grup, Cel Obert, fa referència, no?, a aquest espai dintre un edifici i vam voler que aquest nostre segon disc aprofundís en això i expliqués doncs, tot un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos o d'un cel obert d'un bloc de pisos, per ser més concrets.
1: Doncs va, tot seguit, escoltem la cançó Bar de l'Eixample.

0: Escoltàveu Bar de l'Eixample de Cel Obert. Ens retrobem demà a la mateixa hora per escoltar i presentar una altra cançó d'aquest grup.
1: Arallo Arels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: Som el dilluns 22 de juny. Bon dia. L'alerta groga avui a Catalunya Nord i unes temperatures molt elevades, sobretot l'estat francès, que poden pujar fins a 43 graus a alguns territoris. Aquesta tarda unes màximes de 32 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 22 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 35 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 33 a Prats de Molló, 27 a Montlluís i 30 a la Tor de Querol. A la nit les temperatures quedaran sent elevades, sobretot al territori, amb 24 graus a la plana i 16 a la muntanya. Dimecres tindrem unes mínimes de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret i a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: L'eruga processionària accelera el seu cicle als boscos de Catalunya Nord per l'impacte climàtic. Bon dia. La presència de l'eruga processionària del Pi ha esdevingut una font de preocupació cada cop més creixent a Catalunya Nord a causa dels efectes nocius que genera tant en el medi natural com en la salut pública. Aquest insecte autòcton de la conca mediterrània realitza el seu cicle larvari teixint unes característiques bosses de seda blanca perfectament visibles a les capçades dels pins durant els mesos d'hivern. L'arribada del bon temps i l'augment progressiu de les temperatures fan que les larves abandonin massivament les branques de manera avançada per iniciar la tradicional davallada en filera cap al terra on finalment s'enterren. Aquest comportament gregari i visible incrementa el risc d'exposició per a la població i la fauna que freqüenta els espais boscosos o els parcs urbans. L'eruga disposa de milers de pèls urticants volàtils que contenen una toxina capaç de desprendre's fàcilment amb el vent i provocar quadres al·lèrgics greus, dermatitis, lesions oculars severes i complicacions respiratòries en els humans. El perill s'agreuja de forma considerable per als animals domèstics, especialment els gossos, que en sentir curiositat poden patir necrosi a la llengua o asfixia per contacte directe. Més enllà de l'emergència sanitària, l'acció d'aquests insectes defoliadors afebleix greument la massa forestal a tot el territori, deixant els arbres sans vulnerables davant d'altres plagues destructives. Tanmateix, és important recordar que és una espècie totalment autòctona i que el problema rau en el fet que, amb el rescalfament climàtic, ara és present a tot el territori nord-català.
5: Ràdio Arrels. A Canet, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. La crònica d'ahir ens va portar al juny del 1989. Ràdio Arrels parlava amb Jordi Arús, director de la Fura dels Baus, una de les companyies teatrals catalanes més conegudes arreu del món. Ens parlava de l'espectacle que havien de presentar a Sant Joan Pla de Cors. Avui escoltarem la reacció del públic després de l'espectacle.
3: Sí, un espectacle bastant extraordinari, una emoció molt rara.
4: L'he trobat curt o llarg?
3: És a dir que quan se troba un espectacle tan fort, tan violent, tan potent, ben entès, sempre és molt curtet. Però pensi que la gent que han vingut a nit aquí a Sant Joan Pont de Corts tindran una satisfacció molt...
4: L'heu viscut a primera fila o darrere de la gent?
3: No, sempre endavant, com sempre, però sense saber de quin van venir el perill.
4: El perill podia ser l'aigua, la pols, els moviments dels actors, qualsevol cosa, no?
3: Sí, el moviment dels actors, però també el moviment dels espectadors, perquè hi ha hagut a nit uns moviments en aquesta sala... La gent corre, corria de per tot i ben entès, no saps mai de quin banc pot venir aquest perill, però s'ha de dir que ha sigut una cosa bastant formidable.
4: Impressió de l'espectacle?
5: Què us diré jo? No interi res amb això.
4: Però què us ha semblat? Us ha agradat? No us ha agradat? Us ha impressionat?
5: Sí, impressiona.
4: Us ha molestat el so? La música massa forta.
5: Ah, no, això per mi ja va
4: bé. El soroll fort.
5: Ja va, per mi va bé.
4: Us heu mullat?
5: No, una mica.
4: La impressió de l'espectacle?
5: Ha sigut molt bé. Jo me sembla que ha sigut bonic, vaja. Ha sigut qualcom de molt bé. Que...
4: Us esperàveu això?
5: Encara esperava més que això encara, més fort que pas això, vieu.
4: Encara ha sigut, doncs, una cosa tranquil·la,
5: sí,
4: dintre tot.
5: Sí, una cosa tranquil·la, sí. Encara ha sigut una cosa molt tranquil·la, molt bé.
4: Coneixíeu la Fura dels Baus?
5: La Fura dels Baus?
4: Els coneixíeu?
5: No els coneixeu pas, no.
4: Ara ja els coneixeu. Què us sembla l'espectacle? Què us ha semblat?
6: Sembla molt agradat, molt.
4: Sí, sí?
6: Sembla molt agradat,
4: Però què en penseu? Vull dir, el trobeu massa agressiu o el trobeu massa fort?
6: No massa agressiu, no. Correspon, bueno, un sentiment que se pot ressentir,
4: Sou al Batlle de Sant Joan Pla de Cors,
6: sí.
4: Heu acollit la Fura dels Baus.
6: Sí.
4: Creieu que això dona prestigi al vilatge?
6: Sí, jo penso perquè és un espectacle que és molt coneixit, no també en Espanya, i en França no se coneixia, i per un poble com el nostre és un... com se diu, no sé com se diu en català.
4: Quan us van demanar... Esclar, quan us van demanar permís per poder fer l'actuació de Fura dels Baus, sabíeu qui eren ells?
6: No coneixia, havia sentit a parlar, però no coneixia. Però sabia que era un espectacle de qualitat per això,
2: Era Robert Garabé, 3 mesos després de ser elegit ball a Sant Joan Pla de Cors, entre el públic després de veure l'espectacle de la Fura dels Baus el juny del 1989.
7: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
8: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
9: El 22 de juny del 1991 se celebra a Reus el macroconcert, 8 dies després del gran concert del Palau Sant Jordi que havia reunit Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i Sang Traït. El moviment estava en plena ebullició i Reus va acollir un altre gran festival. Van repetir 3 dels grups de Barcelona, Sopa de Cabra, Els Pets i Sau, i s'hi van afegir Tancat per Defunció, Bars, Tradibarius, Nats, L'Axenbusto, Detectors i Terra Trèmol, que van substituir a darrera hora els anunciats Kitsch. Escoltem el grup Els Pets, que són de Constantí, un municipi situat entre Tarragona i Reus, amb la cançó Tarragona m'esborrona.
10: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborró.

0: Fins aquí el grup Els Pets i la cançó Tarragona m'esborrona.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
4: Molt bona tarda. Avui som a la Casa Macià, més precisament a la cuina, amb un convidat molt especial, en Josep Sabatés, que ens ajudarà a donar continuïtat als programes de cuina que ja anem enregistrant a l'estudi de Ceret de Ràdio Arrels. Aquest és un reportatge de TV Vallespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels. Bon dia, Josep Sabatés.
5: Bon dia i bona olla.
4: Me deies que te coneixen amb un altre nom.
5: Sí, és que fa anys vaig fer un menjar amb moltes salses i em van posar el títol de salsetes, una mena de nom de guerra, una mica indegut, perquè fer salses és una cosa que té molta elaboració, però bé, doncs ho agraeixo i em mantinc dins d'aquest concepte i els llibres de cuina i totes les coses que he fet sempre, el posar el nom de Pep Salsetes doncs té una caire familiar i pròxim.
4: Hem menjat un plat ben català, oi? Ara per dinar,
5: estem aquí a la casa Macià,
4: un dia de jornada de feina, venen molts voluntaris aquí a treballar per empuntar aquesta casa històrica a Prats de Molló la Presta, i doncs aquest plat ens el podries explicar, veieu?
5: Bueno, la ullada forma part d'aquesta cuina senzilla però saborosa i molt ben intencionada, que és una cuina molt universal, que és que en una olla doncs, hi entra una sèrie d'ingredients, sobretot la cuina tradicional es basa molt en productes de temporada, coses que avui en dia la temporalitat ha perdut sentit per la globalització, pels congeladors, hivernacles, etc. Però les ullades doncs, es basaven, en, com a Catalunya, doncs, les escudelles, que hi ha de moltes varietats, ja tothom sempre pensa en l'escudella de Nadal, però l'escudella era una menja bàsicament diària, i era doncs, bàsicament a base de llegums, a base de patates, de cols, de carbassa, de pastanaga. Aquí a Pastanaga em sembla que li dieu...
4: La carrota.
5: La carrota, molt bé. Pues tot això, aquest conjunt d'ingredients vegetals, hortalans, tot això, pues, algo d'element càrnic, de porc, vedella, tot aquest conjunt d'ingredients donaven un brou substanciós i molt repartidor. Era important perquè si es podia menjar des dels més petits fins a la gent d'edat, que tenia més problemes de mastegar, i les coses bullides sempre són més fàcils de digerir i sobretot de mastegar, i tant pels més petits com pels més grans, doncs era una menja molt comuna i pràcticament no es pot dir diària. Hi havia les extraordinàries, que eren ja més festives, però la diària, l'escudella, era una menja pràcticament doncs, dia sí, dia també.
4: Deies que a la Catalunya central doncs, se fa l'escudella, aquí se fa l'ullada.
5: Sí.
4: Parlàvem ara del vocabulari compartit que tenim amb l'Alt Empordà, la zona sud de les Alberes,
5: sí.
4: I efectivament carrota és un mot que circula tal com el menjar, no?
5: La paraula carrota també l'he trobada a les illes i l'he trobada a la part de les comarques tarragonines. O sigui, que allà li diuen carota, no carrota, saps? L'R no la fan servir en aquest cas, però vull dir que és més comú el nom del que sembla, eh?
4: No, i et diria fins i tot que el parlar d'aquí simplement és el més ben conservat, perquè trepem que paraules com con, en
5: sí.
4: comptes de quan, se fa servir molt més enllà del Pirineu,
5: sí.
4: de vegades fins molt lluny, el que suggereix que parlar d'aquí simplement...
5: El donques, el donques...
4: Perdut,
5: no? Sí, sí. Jo crec que s'ha de respectar aquestes parles locals, que en molts casos, i en el cas, per exemple, de Lleida, que també de vegades es parla molt, que quan toca cap a la part de l'Aragó ja té influències amb el castellà, i en canvi doncs, ells la paraula ficar i posar la tenen molt clara. Ficar és posar dins d'un espai i posar és posar a sobre. En canvi, les comarques més de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs, posar, es diu tot és posar, i la paraula ficar s'ha perdut. Vull dir que hem de respectar totes les formes locals que en alguns casos són enriquiment de llenguatge i de la nostra cultura.
4: Josep Sabater, estem aquí avui parlant de culinària, de gastronomia,
5: sí.
4: de parlars, de tradicions a la Casa Macià, a la cuina mateixa d'aquesta casa històrica on se va produir els fets de Prats de Molló.
5: Sí.
4: I efectivament tenim formes comunes que són tant culinàries com culturals com lingüístiques.
5: I tant.
4: I una pregunta que tenia per tu és si remarques alguna diferència major, notable, que permetria diferenciar realment l'ullada de l'escudella.
5: No, és que és molt, molt semblant, però jo enfocaria més en el cas de l'ullada, seria més pròxim al que en diem escudella barrejada, que també rep diferents noms, com és el rebaixinat, la catxoruda, diferents comarques de Catalunya, també rep diferents, el Ripollès, per exemple, és catxoruda, a la part del Lluçanès és més la part d'aquest del rebaixinat, però és barrejar ingredients de temporada, insisteixo, i tot això dona un resultat substanciós, pràctic, perquè no has d'estar pendent, perquè no s'enganxa, és molt diferent quan has de cuinar amb una cassola que porta més atenció, en canvi una olla, doncs l'olla normalment estaven penjades amb uns clamàstecs, aquells ferros que hi havia a la llar de foc, i allà s'hi anaven posant els ingredients, i allò anava marxant amb una mica de llenya, quatre tions allà que feia una petita brasa, i amb allò anava a fer la xup-xup, i esclar, després a l'hora de dinar allò ho tenien ja, sobretot moltes escudelles aquestes també, era aprofitament de llegums. Jo recomano als oients que no llencin mai totes les aigües, perquè avui dia parlem molt del malbaratament i som els primers en fer-ho, no? Llavors, les aigües de verdures, les aigües de llegums, serveixen per fer sopes de ceba, per fer sopes doncs, escaldades. Aprofiteu sempre que pugueu totes les aigües de verdures i de llegums, perquè a part de que estem a favor de la lluita contra el malbaratament, que és una de les coses més fumudes que tenia avui en dia, que és el malbaratament es veu cada dia, o les grans superfícies sobretot, i llavors utilitzar aquests brous, aquestes substàncies, ens serveixen per fer sopes i per fer plats que són d'aprofitament, que són exquisits.
4: Aquí al Vallespí, al mes de febrer, ja desperta l'os, ja sabem que s'està acabant l'hivern, però encara tenim l'ocasió, perquè el fred encara resta, de cuinar amb l'estufa de llenya, amb la llar de foc, i això, abans, vull dir, era la base, no? Era com se cuinava, que m'explicaves també que els plats dels pobres portaven el nom de l'utensili, de l'ingredient, de que no tenien un nom especial, sinó que hi havia una tècnica per cuinar, en el cas del plat del qual estàvem parlant, l'olla, o en el cas de l'escudella, que seria el recipient on se menja, que dona el nom a la recepta.
5: Sí, sí, el carrer Escudelles de Barcelona és on es fabricaven les escudelles, escudelles en castellà, que aquestes escudelles, la gent pobra, eren amb terrissa o amb fusta, i la gent més benestant era amb bronze, amb or, amb plata. Hi ha un cas concret que hi ha un rei, que sempre estaven els reis catalans, sempre estaven garrejant, va tirar que endeutar-se amb uns prestamistes, amb uns que li deixaven diners del call dels jueus, i surten uns documents que havia tingut d'empenyorar tota la vaixella, que la vaixella també és una paraula ben catalana, que ve d'un vaixell que es posava en un armari on hi havia sal i pebre, que eren unes espècies que eren molt apreciades, i tota la vaixella rep el nom d'aquest petit vaixell, no? Llavors, aquests bols, que eren d'or i de plata, els van penyorar i el rei, clar, va haver que estar menjant amb bols de fusta i amb bols de fang fins que va arribar un emissari del rei de Castella i va haver que anar corrents a buscar els bols d'or i plata perquè, si no, davant del rei castellà quedava molt malament que li donessin això. Però la gent normal no tenia problemes. El que volia era el contingut de l'escudella, que era la substància, però el rei volia la... O sigui, una mica el que també vinc a criticar, aquesta imatge que tenim moltes vegades, de que tot ho mengem pels ulls i hem de menjar per la boca. El menjar ha d'entrar per la boca i anar cap al cervell. Si no hi ha un impacte de gust i després la sensació al cervell, i sobretot compartir, sobretot quan mengeu, sobretot si podeu, si teniu família, amics i coneguts, compartiu. Perquè compartir, d'alguna manera, alimenta més que menjar, doncs, de manera solitària. Si pot ser, compartiu, doncs.
4: Ens parlaves també en relació al caràcter noble d'alguns ingredients, de la diferència entre el fejol,
5: sí,
4: i dels cigrons.
5: Sí. Això també és una cosa que és difícil d'esbrinar, perquè, és clar, les classes populars anaven més de cara al cigró, que sempre era una llegum pues, més planera, més a tipar i d'un preu més assequible. I, en canvi, el fesol, la mongeta que diem nosaltres en el Vallès, concretament d'on vinc jo, pues, ha agafat un predicament tant que en el cas de la mongeta, que se l'anomena del ganxet, perquè té forma com de ronyó, com de ganxet, com de ganxo, ha arribat a preus d'hasta de 12 euros, i 14, i 17. I, en canvi, el cigró s'ha quedat amb 5 euros al quilo. Esclar, la diferència... I tots dos alimenten igual. El que passa que un pues, és més considerat com a classes populars, s'associa més a aquests menjars més d'omplir, i, en canvi, l'altre pues, sempre pues, es combina més a millor pues, amb algun tipus de peix, amb algun tipus d'acompanyament d'una certa... d'una cosa més elegant o més noble, no? O sigui, sortint de l'olla amb un reixet d'oli, però bueno, sempre li dona aquell caràcter.
4: M'agradaria acabar aquesta entrevista recordant l'esforç que vas fer venint fins a Elna amb una fira transfronterera per sí. parlar del tema de les llavors, que seria sí. una mica tornar al començament, que és a partir d'aquí que ja podem tenir tota aquesta varietat i aquesta riquesa d'àpats i de varietats de...
5: antigues.
4: Ens pots explicar una mica el que hi vas fer allà a Elna?
5: Sí, va ser una experiència molt interessant. Vaig trobar unes persones extraordinàries d'allà del país, des de l'alcalde fins a tot el personal que hi havia allà de voluntariat, un cuiner també bastant conegut de la zona, que va fer també un menjar també molt elaborat. I a mi em va tocar destacar aquest aspecte, que de vegades ens donem en compte que les varietats antigues s'estan perdent perquè s'han buscat més les varietats de producció, de varietats doncs, que ja estan híbrides o millorades, que se li diuen, i les varietats antigues han perdut una mica el terreny i de fet són el nostre origen, i moltes d'elles tenen els seus noms, no sé, Joret de Cristo, la mongeta doncs, de la Rènega, noms d'aquests, en el cas de la llegum, no? Tenen noms bastant curiosos, o del 23 d'abril, o de l'abundància, i tot això, aquests noms, clar, corresponen a que algú, un hortalà o una hortalana, ha sigut capaç doncs, de batejar-lo i donar-li un espai a la cuina. I molts d'aquests plats, i d'aquestes llavors, quan nosaltres fem les averiguacions, que estem en un banc de llavors que tenim al Vallès Oriental, llavors fem el que se'n diu la etnobotànica, demanem aquella llavor, la seva traçabilitat, quan s'ha de sembrar, com s'ha de sembrar, si s'ha d'esprar, si es pot fer doncs, darrere, quines malalties acostuma a agafar i, a més, després també els hi fem explicar a les persones d'edat que ens donen aquestes joies quan es menjava i quin tipus de menjar hi havia a l'entorn, perquè moltes d'aquestes varietats, per exemple, no sé, per dir alguna cosa, el bròquil de Santa Teresa, que és aquell bròquil morat, deixa una aigua amb un color morat gustosíssim, és una de les millors aigües que té els bròquils, no el llenceu mai, allò que dèiem abans, perquè realment... Llavors, aquelles sopes escaldades, que és tot aquell bròquil, o aquell bròquil barrejat amb pasta, aquella aigua que després coem la pasta al darrere, uns macarrons, uns fideus... Tot això, esclar, quan ho reps d'aquestes persones d'edat, no només et donen llavor, sinó et donen els seus vestigis, els seus orígens, de com s'utilitzava aquell tomàquet, si era un tomàquet de bona conservació, si no ho era, perquè hi ha aquests tomàquets que es pengen i es guarden fins al mes de juny d'un any per l'altre, vull dir... Tot això és una satisfacció molt gran de poder remenar aquestes varietats, que per nosaltres és una joia tindre-les i disposar-ne i després poder repartir. I allà Elna em van fer l'entrevista i vam poder doncs, manifestar aquesta riquesa que sobretot doncs, tant és a la zona nostra com la vostra i existeix, i sobretot doncs, fruiters, vinya, olivera, vull dir, és una cosa extensible a tot el que és els cels vius, no? el que diem la biodiversitat cultivada.
4: Moltíssimes gràcies, Pep, per compartir amb nosaltres tots aquests sabers gastronòmics, culinaris, culturals, lingüístics.
5: Moltes sí, senyor. Gràcies. A vosaltres.
4: Aquest ha estat un reportatge de Té Vallespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels, realitzat a la cuina de la Casa Macià. I compte, recordeu bé que enguany és el centenari dels fets de Prats de Molló i ja us anirem anunciant les activitats que us faran venir al Vallespí. Fins una propera!
3: Això era una entrevista de Té Vallespí.
0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: Sortim de casa
6: amb l'agenda de Radio Arrels.
7: Bon dia, sóc de Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Soler. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny a les 8 hores a l'Observatori venim a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar el 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
8: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda@radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: Els estols d'estornells i d'ocells negres que volaven en totes direccions a la primavera feien molt mal als fruits a punt de madurar. Devoraven, encara ho fan avui, les cireres i els préssecs primerencs. També, sobre aquell fenomen d'aus migratòries, el Ramonet tenia una teoria inspirada en la Revolució d'Octubre. Deia que havien arribat de Rússia als anys 20 fugint de la Revolució i que ell mateix els havia batejat amb el nom de Lenin. Les teories del Ramonet no tenien rigor acadèmic. Era igual. Ell havia construït un discurs de lluita de classes en el món rural que perfeccionava amb noves aportacions després que tornessin les llibertats. Destacava la seva condició de proletari de la terra, denunciant el que ell qualificava de trusts que movien el món, tant els que actuaven des del capitalisme nord-americà com els que es vivien quotidianament en el seu entorn, un revolucionari sense altaveus i sense públic. Sempre em va impressionar la seva capacitat dialèctica. Mai esmentava el que havia passat a casa seva, a Cal Manel, on l'hereu fou desheretat per una d'aquelles baralles que acostumen a trasbassar les famílies. Els drames de les herències i les pugnes per fer-se amo de la propietat són tan antics com la nit dels temps. Cada cas és únic, i n'he vist més d'un i de tots colors a Rocafort. La marinada sempre arriba, de Lluís Foix, publicat l'any 2013 a les edicions Columna.
2: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

Ay, lo, la, y lo, la, y lo. Ay, lo, la, y lo, la, y lo. Ay, lo, la, y lo, la.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'especialista de planta al Conflent i per Ràdio Arrels és l'Albert Mayol. Parlem de les herbes del Ramellet de Sant Joan. Què hi ha dins, quins són les plantes i d'on ve?
4: Això, parlem-ne, perquè és una cosa molt estimada fer el Ramellet de Bonaventura i així en coneixerem un poc els orígens i les coses que s'hi posen. Bé, de fet, la notícia més llunyana que jo tinc, potser n'hi ha d'altres, serien Jacint Verdaguer, en el poema Canigó, hi ha el text d'una cançó que canta un trobador, el Ramellet de Sant Joan. I en allà descriu que és un ramillet doncs, que se fa des del Cantàbric fins a Roses i a tot el Pirineu, a banda i a banda, que de

0: fet, es feia la nit de Sant Joan i es penjava a les portes per això, per la bona aventura, per protegir-se contra el dimoni. Llegiu la cançó perquè és molt interessant, d'origen religiós, però bé, explica bé això. I en allà parla de dues plantes, no diu quines, però sí que diu frigoleta i romaní. Llavors hem d'interpretar que són flors que es cullen per Sant Joan, que se considerava el moment millor per collir-les pel tema del sol, de l'aigua, de tot. Llavors, quines són les tradicionals aquí al Conflent o a Catalunya Nord? 4. Fulla de noguera, que de fet se deixaven els tres folíols de dalt per simular una creu, per fer una creu, o mort i viu, que és aquesta planta que trobem en llocs hi ha roques, teulades, parets, en llocs així eixuts i assolellats. Després, la sempreviva, que és una planta groga, pas llampant, que fa una olor forta, semblant a la del curri. I després el tres camp, que seria, que es coneix com herba de Sant Joan, també d'altres maneres, hipèric, i que el nom local que tenim tres camp ve perquè la inflorescència fa es trifurca, es va trifurcant. Llavors, tres cames, tres camp. Aquestes serien les principals, les que es fan servir, se fa un petit buquet, no té per què ser moltes branquetes, i se lliga amb un tros de bandera catalana. I això seria el ramillet. Després poden haver-hi altres plantes, si no es troben aquestes, perquè pot ser a les zones de muntanya alguna no hi és, sabuc, maimorrà, cinta de Sant Joan, tenerida, milfulles, malves i altres.
1: Molt bé, moltes gràcies, Albert Mayor.
0: A tu, Enric.
2: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Som el dilluns 22 de juny. Bon dia. L'alerta groga avui a Catalunya Nord i unes temperatures molt elevades, sobretot l'estat francès, que poden pujar fins a 43 graus a alguns territoris. Aquesta tarda unes màximes de 32 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 22 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 35 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 33 a Pras de Molló, 27 a Montlluís i 30 a la Tor de Querol. A la nit les temperatures quedaran sent elevades, sobretot al territori, amb 24 graus a la plana i 16 a la muntanya. Dimecres tindrem unes mínimes de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret i a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Som el dilluns 22 de juny. Bon dia. L'alerta groga avui a Catalunya Nord i unes temperatures molt elevades, sobretot l'estat francès, que poden pujar fins a 43 graus a alguns territoris. Aquesta tarda unes màximes de 32 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 22 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 35 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 33 a Prats de Molló, 27 a Montlluís i 30 a la Tor de Querol. A la nit les temperatures quedaran sent elevades, sobretot al territori, amb 24 graus a la plana i 16 a la muntanya. Dimecres tindrem unes mínimes de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret i a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Esquitxos de clàssica.

0: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
1: Una hora, 100% en català.
2: Radio Arrels.
3: Yo, what up, huh?
4: Tots el mateix sac. Escolta.
3: Tots el mateix

les minyones de Canet. Diu que tenen el cul net. L'altre dia em vaig veure una que s'hi feia amb un rasclet. Les minyones del color.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: Som el dilluns 22 de juny. Bon dia. L'est groc avui a Catalunya Nord i unes temperatures molt elevades, sobretot l'estat francès, que poden pujar fins a 43 graus a alguns territoris. Aquesta tarda unes màximes de 32 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 22 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 35 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 33 a Pras de Molló, 27 a Montlluís i 30 a la Tor de Querol. A la nit les temperatures quedaran sent elevades, sobretot al territori, amb 24 graus a la plana i 16 a la muntanya. Dimecres tindrem unes mínimes de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret i a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de jazz.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, a Perpinyà, Porta d'Espanya.
1: 95.

cercavo per noi un pretesto più forte per noi.

el sol hi camina. Nostres ulls, àvids,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: Som el dilluns 22 de juny, bon dia. L'alerta groga avui a Catalunya Nord i unes temperatures molt elevades, sobretot l'estat francès, que poden pujar fins a 43 graus a alguns territoris. Aquesta tarda unes màximes de 32 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 22 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 35 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 33 a Pras de Molló, 27 a Montlluís i 30 a la Tor de Querol. A la nit, les temperatures quedaran sent elevades, sobretot al territori, amb 24 graus a la plana i 16 a la muntanya. Dimecres tindrem unes mínimes de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret i a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: L'especialista de planta al Conflent i per Ràdio Arrels és l'Albert Mayol. Parlem de les herbes del ramellet de Sant Joan. Què hi ha dins, quines són les plantes i d'on ve?
5: Això, parlem-ne, perquè és una cosa molt estimada fer el ramellet de Bonaventura i així en coneixerem un poc els orígens i les coses que s'hi posen. Bé, de fet, la notícia més llunyana que jo tinc, potser n'hi ha d'altres, serien Jacint Verdaguer, en el poema Canigó, hi ha el text d'una cançó que canta un trobador, el ramillet de Sant Joan. I en allà descriu que és un ramillet doncs, que se fa des del Cantàbric fins a Roses i a tot el Pirineu, a banda i a banda, que de fet es feia la nit de Sant Joan i es penjava a les portes per això, per la bona aventura, per protegir-se contra el dimoni. Llegiu la cançó perquè és molt interessant, d'origen religiós, però bé, explica això. I en allà parla de dues plantes, no diu quines, però sí que diu frigoleta i romaní. Llavors hem d'interpretar que són flors que es cullen per Sant Joan, que se considerava el moment millor per collir-les pel tema del sol, de l'aigua, de tot. Llavors, quines són les tradicionals aquí al Conflent o a Catalunya Nord? 4. Fulla de noguera, que de fet se deixaven els tres folíols de dalt per simular una creu, per fer una creu, o mort i viu, que és aquesta planta que trobem en llocs hi ha roques, teulades, parets, en llocs així eixuts i assolellats. Després, la sempreviva, que és una planta groga, pas llampant, que fa una olor forta, semblant a la del curri. I després, el trescamp, que seria, que es coneix com herba de Sant Joan, també d'altres maneres, hipèric, i que el nom local que tenim, trescamp, ve perquè la inflorescència fa es trifurca, es va trifurcant. Llavors, tres cames, Trescamp. Aquestes serien les principals, les que es fan servir. Se fa un petit buquet, no té per què ser moltes branquetes, i se lliga amb un tros de bandera catalana. I això seria el ramillet. Després poden haver-hi altres plantes, si no es troben aquestes, perquè potser en les zones de muntanya alguna no hi és. Sabuc, maimorrà, cinta de Sant Joan, tenerida, milfulles, malves i altres.
4: Molt bé, moltes gràcies, Albert Mayor.
5: A tu, Enric.
1: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional a Catalunya Nord i avui parlarem del contrapàs.
4: Bon dia. Bé, els grecs no van inventar el contrapàs, com que cada vegada fem una negació. S'ha dit moltes bestieses sobre el contrapàs, com sobre moltes coses, és per això que fem les emissions. D'on surt el contrapàs és complicat. Hi ha rastres antics, es troben bastantes coses, segur. Aquí on començarem és que el contrapàs, hi havia el contrapàs que anomenem llarg, que ha ballat tot cantant el que s'anomena el Divino, que era un cant sagrat religiós de la passió de Jesucrist. A partir d'aquí, per exemple, s'ha dit que, com que es parlava de la passió de Jesús, era un ball que es feia per Pasques. Potser, però no és cert tampoc que es fes només per Pasques. La partició pot durar 15 minuts, em sembla. Bé, un ball tan complicat fer un cop per all, millor, però no m'ho crec gaire. Acusat del contrapàs llarg, hi havia variants. Hi havia el curt, variants conegudes. El curt, el Parsigola i el Cerdà. Avui aquí parlarem més aviat del Cerdà. El llarg es troba passant dins l'Empordà. A Catalunya Nord no en tenim cap rastres. Aquí el contrapàs que ha ballat era el contrapàs Cerdà. La primera transcripció coneguda és d'en Josep Coll. Ja n'hem parlat ple de vegades, l'oncle d'Albert Magnac, amics de l'Andreu Turon, tot això. En Josep Coll, quan torna a viure a Perpinyà en 57, adapta l'antic contrapàs. Doncs no tenim la partició de l'antic contrapàs Cerdà, però es coneix més o menys la primera transcripció d'en Josep Coll. Serà seguit ben aviat pel Josep Simon, que ell era músic de Prada, professor a Perpinyà, i enemic íntim d'aquesta família Coll. En Coll ho va fer internar i l'altre amb alteracions, bon, això és cosa de més de particions. La cosa és que el contrapàs que era el ball principal a Catalunya Nord, és a dir que quan hi havia una ballada se'n podia fer 3 o 4. Teòricament només els homes. Bé, més rasclem, més ens adonem que al cap d'un moment les dones també hi ballaven. Depèn dels pobles. Prats de Molló, mai de la vida. Mai de la vida. Sant Llorenç de Cerdans, la que manava era una dona. Perquè el contrapàs es compta, no es reparteix, però es compta. És a dir que com que és molt llarg, amb aquest famós Divino, que es recita, permet fer les alteracions dreta i esquerra dels passos. Bastant complicat. I doncs era una dona, Sant Llorenç, que ho sabia fer. Aquest ball era llarg, massa llarg. Al cap d'un moment comencen a fer el que anomenen el saltar. És a dir, treuen una part del mig. A l'inici, no sé si funciona, és agradable o no agradable, al cap d'un moment en tot cas es dura. En paral·lel d'això, si en Pere us en parlaria millor que jo, faran versions on tallaran altres parts. És a dir, de memòria no recordi, però quan arribem a 1900, cap allà a 1900, sé que a Prats de Molló amb el Pere havíem trapat 3 o 4 contrapassos diferents, que no sé com se'n sortien entre els músics i els balladors, perquè com que s'était de repartir, de comptar, i doncs de repartir a partir del moment on no són iguals, no sé com feien. Prats és 3 o 4, i en general n'hem trobat 4 o 5 variants d'aquest contrapàs sardà retallat, és tot a Catalunya Nord. Una breu definició del contrapàs.
5: No, només per completar el que t'explicava sobre les versions, doncs hi ha aquesta versió del Coll, però la del Simon i també aquesta és més tardana de la Cobla Falguera a Bernet, però no són d'acords, no transcriuen de la mateixa manera, però la melodia, si fa no fa, és la mateixa. només precisar, per exemple, el que explica l'Albert Manyac en el seu article sobre el contrapàs, que és en el moment on fan aquest famós saltar, que el volen escurçar. Un poble de l'Aude, desgraciadament, no diu quin, els va contractar i els hi van demanar de tocar el contrapàs. Ells, com que era, per dir-ho d'alguna manera, a Can Gavatx, es van pensar que aquesta gent del ballar el contrapàs no en saben, i doncs van fer el saltar. I els balladors els van parar en sec dient-ho: «Ei, vos enganets, això no va així». I doncs els va haver de tornar a començar tot el contrapàs sense el famós saltar, perquè fins i tot, diguem-ne, en la part occitana més propera, hi ha algun poble el sabia ballar. És una llàstima que el Manyac no ens precisés de quin es tracta. Però, efectivament, tenim una, per el contrapàs de casa nostra, en tot cas el que hem trobat, tenim allò, el mateix motiu melòdic, amb poques variants, i que es va anar escurçant de mica en mica fins a arribar en el contrapàs més conegut de casa nostra i que s'ha conservat i que encara es balla, que és el de Prats de Molló, que toquem, en tot cas, amb la transcripció que em va fer el Max Abart, que no és ben bé la mateixa que la que es tenia d'un músic de Prats de Molló que se'n deia Jep Palau.
4: Sí, jo estava pensant a aquesta cosa perquè jo mateix el ballo a Prats de Molló i és veritat que quan se'ls va recuperar van fer l'adaptació a partir de la versió de piano de Jep Palau, i l'adaptació de Max Avar té unes mesures de diferència, cosa que posa problema amb els passos, que va agafar llibertats al moment de transcriure. El contrapàs té diversos passos, els més coneguts són els que diuen els tancats i els seguits, que de fet són els equivalents als curts i als llargs de la sardana. En gros. Cosa que va fer dir a gent com l'Aureli Capmany, als anys 20-30, que el contrapàs era un dels predecessors de la sardana. Cosa que no és gens certa. Que hi hagués similituds, que hi hagués que siguin cosins, germans, cap problema. Que l'un hagués donat naixement a l'altre, això no, al meu pare no. Doncs a partir d'aquí es crea tota una mitologia que anava bé amb aquesta història sobre els grecs, amb els ivers, perquè hi ha vasos rodons on es veu un ball en rodona. Bé, per força, en quadrat és més complicat. Però de danses rodones n'hi ha per tot arreu. No fa això un origen mediterrani, antic i complicat. Doncs el contrapàs té aquest llegendari que es posa en plaça. També, més recentment, tot un caire més polític també entre entre carlistes i aquestes coses. Que, del que arribem nosaltres a tenir aquí a Catalunya Nord, no té res a veure, era un ball popular. Que ho hagués sigut a cert joc de l'Empordà, dels Garrotxos, no sé, potser cap problema, que a Catalunya Nord, dels testimoniatges que tenim, era el ball de festa major. El Carnaval de Prats de Molló se'n feia durant totes les festes i ho feien disfressats i tot el poble, en fi, tots els homes del poble junts. Aquí, el que deia també a nivell de les dones, sí, les dones ho van fer, ho van ballar. I aquest text religiós, que és magnífic, és realment una cosa de cultura popular genialíssima, però tampoc que no remunta a temps antics i que no és una cosa només de Pasques. Calia parlar avui, pensi, del contrapàs, perquè mateixa cosa, es diu moltes bestieses i ens semblava normal, abans no de parlar de la sardana, que som obligats a parlar-ne, tornar a recordar quin era el ball principal de Catalunya Nord, que és un ball desconegut, desaparegut avui dia. Amb el Perry treballem a sobre, dificultats d'entendre-ho perquè la documentació ha desaparegut i tot és aquí. Però bé, tenim 25-30 particions de sardanes per la Catalunya Nord, que és un corpus enorme.
5: De contrapassos. Apolit.
4: Què he dit?
5: Sardanes.
4: Ai, perdona. De contrapassos per la Catalunya Nord, que és un corpus enorme, que ens ensenya que era una dansa que es ballava. I a fer, vull dir, tenim més contrapassos més contrapassos que sardanes, de fet, conservats aquí a Catalunya Nord, antigues.
5: Sí, en els antics arxius de los cobles, que tampoc és excessivament antic, si es mira, perquè la Cobla Falguera és fa un segle enrere. En fi, en tot cas hi estem treballant, hi ha coses molt i molt interessants que surten i per seguir.
3: Doncs aquesta dansa que era molt popular a Catalunya Nord, moltes gràcies a tu. Gràcies.

Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
1: Comença una nova setmana musical a Ràdio Arrels. Escolteu el disc de la setmana, el vostre programa on cada dia presentem una cançó diferent d'un músic o grup català. I aquesta setmana tenim el grup Cel Obert, que ens presenta el seu treball musical. Per parlar-ne tenim els tres membres del grup, el Miquel, la Laia i el Martí. Bon dia a tots tres.
3: Bon dia.
1: Primer de tot, em podeu explicar quan va ser creat aquest trio i com va ser creat?
3: Doncs aquest trio va ser creat ara farà 4 anys. Ens vam conèixer a l'ESMUC, a la Universitat de Música Superior de Catalunya, i ens vam conèixer arrel d'una audició que vaig fer jo de cant, on el Miquel va acompanyar amb el piano, i el Martí va venir a veure-la i va ser una mica com amor a primera escolta i ens va proposar de fer un projecte junts. I va ser tot molt ràpid, realment, i arrel d'aquell dia doncs ja vam començar a composar, a quedar i bueno, fins aquí estem ara mateix, després de 4 anys, ara traient aquest segon disc.
1: Us podeu presentar els uns als altres de la manera que vulgueu?
4: Doncs la Laia és la cantant del grup, tot i que a més de cantant també és violinista, quan vols t'agafa el pandero quadrat o la guitarra, i la veritat és que és una mica l'ànima d'aquest grup, ja que creiem que la seva veu és com el principal motor de transmetre els missatges que volem dir amb les nostres cançons.
3: El Martí Vila és el violinista oficial de Cel Obert, també un de les persones del nucli del que és tot aquest projecte, del motor del projecte. Per començar, com a violinista i com a persona és espectacular. El violí dona una llum i un so i un color a la nostra música molt característics que ens fa sonar Cel Obert. Però bueno, també una mica com jo i com el Miquel, som tots molt polifacètics i tant agafa el violí com canta, com el piano, com la guitarra.
5: I el Miquel, al final, però no menys important, tot el contrari, ell realment és teclista i compagina aquesta funció de Cel Obert amb la guitarra. I també, si l'haguéssim de descriure breument, crec que és el Miquel et dona com allò que necessitem en el moment que realment ho necessitem. I és aquella visió creativa, pacient, que escolta i que realment et dona allò que necessites quan ho necessites.
1: Ara començarem per parlar de la cançó que es diu Bar de l'Eixample. Qui és que l'ha escrit aquesta cançó?
3: Entre els tres.
1: Les cançons sempre les escriviu entre els tres?
4: Doncs no, sobretot en el primer disc la majoria de composicions eren d'en Martí, però a partir de l'EP que vam treure l'any passat, Ombres, vam començar a compondre junts i tot el que estem fent a partir d'ara ja és compost al 100% entre els tres i no és excepció Bar de l'Eixample, que va ser una de les primeres cançons que vam compondre ara per aquest nou treball que estem preparant.
1: D'això del vostre procés de composició, doncs, en tornarem a parlar més endavant. Tot el que és els arranjaments i la música, qui és que els fa? També ho feu tot entre els tres?
3: Sí.
5: Sí, exacte.
3: Ara mateix tot és entre els tres.
5: Sí, és un procés molt, molt dinàmic, realment. És a dir, s'entrellaça tot el que estem dient, des de que neix la cançó, des de la componem, fins que anem a l'estudi, la produïm i la portem a l'escenari. És un procés fluid que ens costa molt de delimitar i realment tots participem en cadascun d'aquests esglaons.
1: Doncs en aquesta cançó, la cançó Bar de l'Eixample, parleu d'una parella que porten 7 anys junts i que es van conèixer en un bar de l'Eixample. Doncs, de qui parla aquesta cançó?
3: És una parella fictícia, realment. És un bar fictici, però alhora explica una realitat que segur que molta gent ha viscut o està vivint, d'aquesta idea d'una relació que ha anat florint i ha anat sent i vivint en la quotidianitat i en la cura del cuidar-se i de poder fer una vida normal sense grans coses, sense coets constants, no? En aquesta constància durant tant de temps, no? Fins que de cop una de les dues persones decideix que potser pues, vol fer el pas de casar-se, no? I amb aquesta imatge fictícia també, no, d'un bar que resisteix a l'Eixample, no, un Eixample que ara mateix està patint molt la gentrificació I aquestes cadenes que tots coneixem, que veus per tot Barcelona i per totes les ciutats, no? I aquesta idea d'un bar que està resistint des de fa 20 anys, no? Allà en peu de guerra, no? On es van conèixer aquesta parella, i és una mica doncs aquesta metàfora, aquesta oda i metàfora a la cura de la quotidianitat.
1: Totes aquestes referències a l'urbanisme de la ciutat de Barcelona surten en gairebé cada cançó d'aquest treball.
4: Sí, de fet vam voler que fos una mica un leitmotiv que anés sortint al llarg del treball, i al final també el nom del nostre grup, Cel Obert, fa referència, no?, a aquest espai dintre un edifici, i vam voler que aquest nostre segon disc aprofundís en això i expliqués doncs tot un conjunt d'històries que passen al voltant d'un bloc de pisos, o d'un cel obert d'un bloc de pisos, per ser més concrets.
1: Doncs va, tot seguit, escoltem la cançó Bar de l'Eixample.
0: És dimecres, dorms al meu costat i jo pensant

0: Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments.

0: La soprano Victòria dels Àngels va ser una de les grans veus de l'òpera de la segona meitat del segle XX. Va participar en diverses ocasions al Festival de Música i Vi de Resigueres, creat l'any 80 per la pianista Maura Limpany. Era un festival en el que els artistes no cobraven i els habitants de Resigueres eren convidats. Victòria dels Àngels, Montserrat Caballé i Josep Carreras han estat veus catalanes reconegudes mundialment. Una possible explicació la donava la soprano a Ràdio Arrels.
1: No sé, potser és la llengua que fa també unes possibilitats canores. A vegades és una teoria que es diu i és possible, però és una casualitat, potser.
2: Jo
1: el misteri aquest no el coneixo, no sé.
2: Vos heu conegut grans figures de la música, però ara m'agradaria que em parléssiu de tres figures de la música com són Pau Casals, Montpou i Toldrà, que heu conegut tant.
1: Sí, bueno, jo amb Casals vaig cantar amb l'orquestra, va dirigir l'orquestra i a més vaig fer també un petit concert d'obres de Brahms i ell em va acompanyar al piano perquè tocava molt bé el piano, coneixia molt el repertori vocal. I després amb Montpou, naturalment, l'ha conegut des de l'any 42 a Barcelona i he cantat les seves cançons. I què més m'ha dit? Un
2: Toldrà, Eduard Toldrà.
1: Bueno, Toldrà era un especial personatge. O sigui que a part d'un gran músic, era una gran persona i me l'he estimat molt. És una persona que hauria haver fet una gran carrera internacional, però s'estimava molt estar a Barcelona i no va fer això, però era un gran músic, una gran personalitat. És una llàstima que no el tenim més.
2: Victòria dels Àngels, si us ho demanessi, cantaríeu amb un cantant de rock, per exemple? Faríeu un duo amb un cantant de rock?
1: Jo crec que no. Em sembla que no. Jo no tinc aquesta manera de pensar. O sigui, jo sóc molt conservadora amb aquest aspecte i no penso que ho faria, no. No és perquè jo tingui res en contra del rock, però penso que el rock és el rock i la música clàssica és la música clàssica. I no m'agradaria fer això per atraure públic. O sigui, que aquestes coses es fan per agafar més nom, per fer publicitat. I jo mai he estat una persona que hagi buscat aquestes coses. A mi m'agrada la música honestament i és el que fa.
0: La soprano Victòria dels Àngels, el juny del 88, després d'un dels concerts que va fer al celler de Resigueres, va morir el 2005 als 81 anys.
3: Radio Arrels, a Sayagosa, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja hem parlat dels noms propis que han entrat en la llengua i en els diccionaris catalans. Hem evocat noms de marques comercials. Quan és el nom d'una persona que se transforma en un nom comú, se li diu epònim. Vos ha arribat de deixar cremar una mica la cua de la casserola sul foc? Quina pudor, eh? Una pudor ben característica. La pudor de la baquelita quan crema. La baquelita és un invent, una matèria plàstica particularment resistent i que no condueix la calor. Un invent d'un americà d'origen belga. Aquest plàstic es va patentar en 1909 amb el nom de baquelita en honor al seu inventor, Leo Baquelin. Un segle abans, a França, un savi vol perfeccionar els aparells d'il·luminació casolans, els llums de petroli que la gent tenen a casa, i té la idea d'hi afegir un tub de vidre vertical, com una xemeneia. Aquest tub crea un corrent d'aire calent que aspira més oxigen a la base, i així la flama brilla més i fa menys fumetera. El senyor Quinqué dipositarà l'invent al seu nom. En català en diem un quinqué. Q-U-I-N-Q-U-E. El Scrabble, amb les dues Qs, vos permetrà de brillar.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels. A Forques, 95.
5: Rosselló.
6: Vallespí.
5: Conflent.
6: Cerdanya.
5: Capcí i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
8: Som el dilluns 22 de juny. Bon dia. L'alerta groga avui a Catalunya Nord i unes temperatures molt elevades, sobretot l'estat francès, que poden pujar fins a 43 graus a alguns territoris. Aquesta tarda unes màximes de 32 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 22 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 35 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 33 a Prasdemolló, 27 a Montlluís i 30 a la Tor de Querol. A la nit les temperatures quedaran sent elevades, sobretot al territori, amb 24 graus a la plana i 16 a la muntanya. Dimecres tindrem unes mínimes de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret i a Prada, 20 a Prasdemolló, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
9: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
10: La revista de la setmana.
11: Amb l'Oriana Penyer.
8: Cada mes connectem amb en Jordi Martí, cap de redacció de la revista Underrock. Bon dia, Jordi Martí.
12: Bon dia.
8: Per la revista d'aquest mes, ens pots parlar de la portada?
12: Sí. Aquest mes de juny hi ha una doble portada a l'Underrock. D'una banda hi ha el Dan Peralbo i de l'altra Renaldo i Clara. El Dan Peralbo és un músic de Torelló, d'Osona, que amb el seu grup, que es diu El Comboi, doncs és una mica exponent d'aquests grups així joves que estan tornant una mica al rock de guitarres, no? Després d'una època en què semblava que l'hegemonia o que el so principal havia de ser doncs el pop urbà i propostes així una mica que semblaven a vegades sorties com dels ordinadors, no? Més que dels estudis o de les sales d'assaig, doncs ara hi ha bastanta revifalla de l'escena d'això, no? De grups de guitarres dels de tota la vida, doncs, que reuneixen a assajar. I el Dan Peralbo i el Convoy és una mica una encarnació d'això, no? Ells van guanyar el concurs Sona Nou l'any 2021, ja fa una miqueta de temps, i des d'aleshores han anat girant, han anat tocant bastant, i ara presenten el seu segon disc, que es diu King Gotch, i que, com l'anterior, també ha estat produït per Calavento, que és aquest duo també de rock de l'Empordà, que són una mica un referent per ells i que tenen un segell discogràfic que és Montgrí, i amb aquest segell doncs el Dan Peralbo ha tret aquest disc i comenta una mica el seu estil a una de les entrevistes de portada d'aquest número. I l'altra portada la protagonitza la Clara Vinyals, que és aquesta artista lleidatana que té el grup Renaldo i Clara, i bé, és un la Clara amb Renaldo i Clara té com un estil també molt molt marcat, no? Molt és un pop que fa molt molt personal i que té com això, no? Un estil molt de pop d'autor molt molt definit, però bueno, ara ha fet un disc nou, que és el seu cinquè, i que es diu L'Encant, i que incorpora també una mica més d'elements ballables i d'electrònica, i bé, comentant una mica aquest disc, és l'altra portada del número d'Enderrock.
8: I com cada mes heu entrevistat diferents artistes?
12: Sí, hi ha una mica de tot. Hi ha, per exemple, la Sílvia Pérez Cruz, que també l'entrevistem en aquest número perquè té un disc nou també, i bueno, la Sílvia és potser dels artistes catalans és de les que té més projecció internacional ara mateix, no? Aleshores, bueno, ella ha tret un disc que és també el seu cinquè, que es diu Oral Abisal, i bé, té un estil com molt molt personal, i en aquest cas hi ha com una dualitat entre el cant col·lectiu i popular, que és una cosa que ella ha viscut molt al llarg de la seva trajectòria, des de que formava per exemple Les Migues o també va cantar molt de temps amb el grup de folk Coetus, i ella això doncs ho té com molt molt incorporat al seu bagatge, però alhora té aquesta força individual que té el seu cant, no? Que tothom qui l'hagi vist en directe o l'hagi escoltat, doncs és bastant impactant, no? La manera que té de cantar. I aleshores en aquest disc doncs incorpora també això, no? Aquesta manera de cantar més introspectiva, amb elements també als somnis, i d'aquesta doble combinació, no? Més col·lectiva i més individual, doncs surt una mica aquest disc que comenta aquí a la revista Enderrock. I després també, per exemple, hi ha, bueno, a part d'entrevistes hi ha algun tema així com més històric, no? Per exemple, el Rolling Stones, que ara estan d'actualitat perquè presenten un disc nou, però bueno, també es dona la circumstància de que fa 50 anys que van fer el seu primer concert a Barcelona, que va ser a la plaça de Toros Monumental, i aprofitant doncs aquest aniversari, doncs recordem una mica com va ser aquell concert, i aprofitem també perquè amb Enderrock Llibres, que és l'editorial d'Enderrock amb el qual publiquem llibres de temàtica musical, doncs l'últim llibre publicat és precisament sobre això, no? Sobre el concert dels Rolling Stones a Barcelona, i és un llibre amb textos del Jordi Novell, d'Enderrock, i també fotografies bastant, bastant xules de, del Francesc Fàbregas, que és un dels fotògrafs històrics de la música en directe a Barcelona i en general a Catalunya.
8: Cada any la revista Under Rock organitza un concurs que se'n diu Sona Nou. Què és?
12: Sí, el Sona Nou és un concurs per grups emergents, per grups o per músics solistes que presentin les seves propostes i és un concurs fet amb la idea de donar suport a la nova creació i a l'escena jove i ara està en la fase en què ja s'han seleccionat 30 propostes i s'estan fent presentacions en directe arreu dels països catalans. Ara han començat, per exemple, a Barcelona i a València ja s'han fet, però se'n faran també a Girona, a Lleida, a Tarragona i Andorra i a Mallorca. Aleshores, després d'aquestes actuacions, doncs, hi ha un jurat que tria els finalistes i la final es fa a la tardor i de la final doncs, surt el guanyador. I és un concurs que ara està en la seva 26a edició, o sigui que ja té una trajectòria, no?, bastant important. I que està bé perquè més enllà del grup que guanyi un any o un altre, si vas repassant, doncs vas veient una mica l'evolució de l'escena, no? Quan va començar, sobretot hi havia moltes bandes de rock, després va haver una altra època on hi havia potser més grups de fusió i més grups de pop a l'estil de Manel, per exemple, no? Després va arribar tot el tema de la música urbana, no? Que encara està molt present, però que ara potser conviu, no?, amb noves propostes que tornen a apostar pel rock de guitarres. I és interessant doncs, anar veient com va evolucionant aquestes tendències musicals i el Sona Nou fa una mica com d'aparador o de termòmetre, no?, per anar veient aquesta evolució.
8: Però com es seleccionen aquests artistes?
12: Bueno, primer es fa una primera tria, no?, d'aquests 30 seleccionats que són els que estan actuant, que aquesta tria sorgeix d'un jurat que està format bàsicament per Under Rock i per les entitats col·laboradores del concurs, no?, que són doncs, Televisió de Catalunya i després algunes entitats de programadors de diferents festivals i de Barcelona i també del conjunt dels països catalans, no? Aleshores, doncs, bueno, el jurat fa una reunió i en aquest cas tria els 30 seleccionats i després a partir dels concerts doncs, es trien els finalistes, que aquests tres finalistes han de fer una sèrie de proves i actuar a la final, que és la tardor.
8: I d'altra banda teniu doncs, una doble revista anomenada 440 Clàssica i Jazz. Pots parlar-nos del número d'aquest mes?
12: Sí, la revista 440, doncs, com cada estiu, fa un número doble que n'hi ha un de centrat en la música clàssica i l'altre en el jazz. I bueno, cada número sobretot fa un repàs dels principals festivals d'estiu i també alguns de tardor, tant pel que fa a la música clàssica com al jazz. I aleshores, bueno, a part d'això hi ha també altres continguts. I bueno, per comentar, per exemple, les portades, el número dedicat a la clàssica, la portada és al Pablo Eres Casado, que és un director d'orquestra bastant important i vinculat molt al repertori de Wagner, i l'hem posat en portada perquè a finals d'agost el Festival de Peralada convidarà l'orquestra del Festival Bayreuth, del festival que va fundar Wagner a Alemanya, i perquè faci un concert al Palau de la Música Catalana amb direcció de Pablo Eres Casado, que és aquest director que surt a la portada i que entrevistem, i serà una cosa doncs, bastant, bastant important i bastant sonada. I el número del jazz, la portada és el Lou Bennett, que va ser un, és, va ser un organista, un teclista nord-americà, que va fer bastanta carrera a París i també a Barcelona, i ara aquest 2026 s'han complert 100 anys del seu aniversari, i aprofitant això doncs, fem una mica de repàs de la seva història i dels concerts que va fer, per exemple, a la Sala Jamboree de Barcelona als anys 60, i va ser un músic doncs, bastant polièdric, perquè a banda de gravar discos de jazz, doncs va tenir força relació amb els músics de la nova cançó, i per exemple va fer algun disc amb la Núria Feliu d'estàndards de jazz, és a dir, que va ser un músic que va tenir molta relació amb l'escena catalana.
8: Moltes gràcies, Jordi Martí, cap de redacció de la revista Under Rock.
12: Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
6: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
0: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc en Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Sure. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori venim a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar el 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
3: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 22 de juny del 1991 se celebra a Reus el macroconcert, 8 dies després del gran concert del Palau Sant Jordi que havia reunit Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i Sang Traït. El moviment estava en plena ebullició i Reus va acollir un altre gran festival. Van repetir 3 dels grups de Barcelona, Sopa de Cabra, Els Pets i Sau, i s'hi van afegir Tancat per Defunció, Bars, Tradibarius, Nats, L'Axenbusto, Detectors i Terra Trèmol, que van substituir a darrera hora els anunciats Kitsch. Escoltem el grup Els Pets, que són de Constantí, un municipi situat entre Tarragona i Reus, amb la cançó Tarragona m'esborrona.
6: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona,

0: Fins aquí el grup Els Pets i la cançó Tarragona m'esborrona.
1: Radio Arels, a Ribes Altes, 95.
2: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El que diem i el que callem.
1: Psicologia de la nostra societat.
3: Per anar bé per casa.
2: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
4: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
5: Capítol 31.
1: Identitat pròpia. Com que he nascut al Vallespí i he passat molt de temps a Barcelona o a l'Empordà quan era petita, sempre m'he sentit més aviat catalana a l'estat francès i més aviat francesa quan estava al sud. I és un veritable avantatge haver viscut una mica dels dos cantons d'aquesta frontera durant la meva infància, però això ha fet que no m'he acabat mai de sentir 100% d'algun lloc. Fa poc vam parlar de memòria familiar i avui en aquest capítol veurem amb la Gabriela com es construeix una identitat, si és important tenir un arrelament fort i si realment és necessari sentir-se 100% d'algun lloc. Gabriela, bon dia.
4: Bon dia, Paola.
1: Primer de tot, ens pots definir què és la nostra identitat pròpia?
4: No. No. No puc fer una definició que sigui universal. Puc donar-te alguns elements que contribueixen a la constitució de la nostra identitat, però francament no crec en les definicions acadèmiques sobre alguna cosa tan làbil i a la vegada tan important com la identitat. Mira, per mi, evidentment, hi ha un substrat biològic de la nostra identitat. Què vull dir amb això? Vull dir que el substrat biològic, la part més d'herència material, diguem, que nosaltres hem rebut dels nostres pares biològics, evidentment condiciona la manera en la qual nosaltres ens relacionem amb el món. No és el mateix fer, per entendre'ns, 1,50 m que fer 1,70 m. La teva manera de relacionar-te amb algú que fa 1,80 m quan tu fas 1,70 m no és la mateixa manera que tu tens de relacionar-te amb aquesta mateixa persona quan tu fas 1,50 m. Si el teu cos és un cos més aviat elàstic, la manera de relacionar-te amb el món no és la mateixa manera que tens si el teu cos és un cos més aviat morrut, més aviat fort, val? Amb molta força però amb molt poca elasticitat, per exemple. I això en tot, en la manera en la qual puges una escala, la manera en la qual agafes un pot de confitura que està posat en un prestatge que està molt alt o que està molt baix, doncs ja veus que són exemples com molt casolans aquests que et dono, no? I doncs per mi aquesta base biològica fa una part de la nostra identitat. Després, una altra part és la manera en la qual nosaltres hem hagut de respondre als estímuls de l'exterior. Si tu has nascut en una societat en pau, respons al soroll, per exemple, d'una manera molt diferent de que si tu has nascut i has viscut en un lloc agressiu, en un lloc violent, en un lloc en el qual, per exemple, per tornar al que parlàvem al programa anterior, no? En el qual hi ha hagut una guerra. El soroll no és la mateixa cosa, no es decodifica igual en la teva identitat en una situació o en l'altra. I per tant, la importància de l'entorn en el qual tu t'has format i l'entorn en el qual ets en el moment en el que estàs visquent, no? Per què? Perquè aquest entorn et proposa uns estímuls que no et proposen uns altres entorns. Mateix podríem dir, per exemple, per ciutat i camp, no és el mateix haver viscut i haver nascut en un lloc o en un altre. Després hi ha un altre element que són els valors. Quines són les teves coses importants? Quines són les coses que importen menys? Per exemple, què t'importa més, la neteja o l'ordre? Què t'importa més, els olors o els sons? Què t'importa més, l'estètica o l'utilitat? Totes aquestes són qüestions de valor. A vegades, quan ens parlen de valors, pensem en altres coses, no? El bo i el lleig, el que és correcte i el que és incorrecte. No, els valors s'expressen en coses tan quotidianes com aquestes que acabo de dir-te. I doncs totes aquestes coses integren la manera en la qual la nostra identitat es constitueix i evoluciona, i en aquest mot, en el mot evolució, fico, evidentment, les relacions amb els altres. Les que hem tingut, les que tenim i les que imaginem que tindrem.
1: Llavors, dins la nostra identitat pròpia hi ha com una part que seria potser més fixa, que és la part biològica, la part estètica que tenim, si som petits, grans, prims, grossos, tot això, tot i que bon, es pot fer cirurgia estètica i tot això, doncs tan fixa no és tant, i hi ha tota una identitat que també evoluciona.
4: Sí, i m'agrada molt com ho has dit, perquè justament jo crec que l'estètica és una de les coses que també evoluciona molt, i evoluciona no només perquè nosaltres podem fer coses respecte de la nostra estètica, en les prendes que portem, en la manera en què ens pentinem, per no parlar de cirurgies estètiques, val? Sinó també perquè l'estètica comporta unes normes estètiques de la nostra societat, i aquestes normes es corresponen amb moments, amb etapes de la nostra societat. L'estètica, bueno, és l'exemple que donem sempre, no? L'estètica de l'època de Rubens, el pintor, feia que les dones, per ser boniques, haguessin de ser grasses, per exemple. I avui en dia pensem que les dones, o potser avui en dia ja no tant com abans, però diguem, fins fa 30 anys era indiscutible que una dona bonica era una dona prima, i que un home bonic, guapo, era un home fort. Avui dia aquests criteris estètics han canviat, i han canviat força. I intentem, com a mínim, anar cap a una pluralitat estètica. No sempre arribem, però també. Per tant, aquí també hi ha evolució en l'estètica. I en la biologia també hi ha evolució, perquè és veritat que nosaltres venim al món amb un paquet biològic, però ja hem parlat en altres programes que aquest paquet biològic també es modifica amb el temps, no? Fins i tot els nostres sistemes neuronals es modifiquen amb el temps. I per tant, de fixa, la veritat és que no hi ha gaire.
1: Doncs segons tu, la nostra identitat pròpia és una cosa en constant evolució al 100%.
4: No sé si al 100%, però diguem que hi ha una gran part de la nostra identitat que és evolutiva.
1: No t'agraden els percentatges, ja ho sé, Gabriela.
4: Ja ho saps.
1: Gabriela, com influeix, en parlaven també en el capítol anterior, però més aviat en la nostra identitat pròpia, com influeix la nostra família concretament?
4: Nosaltres hem nascut en una família, i és la família la que ens ha ensenyat el que és bo, el que és dolent, el que es pot, el que no es pot, el que és desitjable, el que no és desitjable, això al que podem arribar i això al que no podrem arribar mai. És la família la que ens ha dit això, no? I per tant, evidentment, la nostra identitat està fortament configurada per les maneres de ser i d'estar en el món de la nostra família.
1: I com afecta, també és una cosa de la qual parlàvem en el capítol anterior, com pot afectar la migració o el desarrelament a nivell de lloc i de cultura en la nostra identitat pròpia?
4: Enormement. La migració és una experiència trencadora que crea trencadissa. I no és un joc de paraules. És trencadora perquè hi ha un abans i un després. I crea trencadissa perquè, sabeu, no? De què parlo quan parlo de trencadissa? És aquest mosaic que es fa amb petits trossets de rajola, no? I de pedra, a vegades. Val. Doncs la migració crea trencadissa perquè en aquest abans i aquest després, per poder migrar, o sigui, per poder anar-te del lloc en el qual tu has nascut i tu has viscut, has de deixar coses, per força. No pots emportar-t'ho tot. I no pots emportar-t'ho tot, no pots emportar-te tots els mobles, però tampoc pots emportar-te tots els records. I tampoc pots emportar-te totes les relacions. I tampoc, o sigui, hi ha moltes, clar, exactament, i a vegades no pots emportar-te res. I doncs, tot això fa trencadissa, tot i que sigui per l'absència de tot això que has hagut de deixar. Però, a més, quan arribes al lloc de destí, imagina't que és ja molt important saber si en el moment que te'n vas d'un lloc saps quin és el lloc de destí, perquè això no sempre passa. Però fins i tot en el millor dels casos, que és quan saps quin és el lloc del destí, quan tu arribes al lloc, et trobes un altre xoc, que és el xoc entre la manera en la qual tu havies imaginat aquest lloc i la manera en la qual aquest lloc és. Penso ara en els republicans, per exemple. Van sortir d'una Espanya que havia sigut republicana, en la qual hi havien hagut moltíssimes llibertats per moltíssima gent, i moltes restriccions per uns altres, pensant que arribaven, per exemple, a França, a una república i a una república democràtica. I es van trobar amb els camps. I es van trobar a la platja i amb el fred. I doncs aquest segon xoc fa una altra trencadissa entre el lloc d'arribada somiat i el lloc d'arribada real. I després els milions de trencadisses que es fan en el dia a dia quan aquest xoc és un xoc real, viscut, no? Quan tu dius una frase en el teu francès, imaginem, per exemple, una persona de Barcelona, que potser havia tingut la sort d'anar al Liceu francès, val? I per tant tenia la sensació de tenir un francès perfecte. Arriba aquí, al Vallespí, parla en francès i es troba que hi ha molta gent que no l'entén. Que no l'entén per l'accent, que no l'entén perquè la persona que està aquí no parla francès, que també era una realitat possible en aquesta època, perquè aquí hi havia molta gent que parlava català, no? Doncs aquí, doncs en aquest cop també hi ha una trencadissa. I per tant, en aquest sentit, dic que la migració crea trencadissa.
1: I aquest problema d'identitat creat per la immigració es transmet de generació en generació?
4: Sí, evidentment. Evidentment. Evidentment perquè la primera generació de la migració fa tot un esforç d'adaptació a la societat receptora que condiciona la seva vida i que també transmet en el sentit de tu has de continuar aquest esforç que jo he fet. Si jo he fet aquest esforç, l'he fet en part per tu, perquè tu estiguis millor, perquè tu puguis ser el que jo no he pogut ser en el meu lloc d'origen i el que jo no he pogut ser quan vaig arribar aquí. Per tant, tu estàs gairebé obligat a fer aquest esforç, a fer aquest esforç, perquè l'esforç moltes vegades ja està fet, com a mínim des de la perspectiva dels pares. No? Però clar, el fill o la filla han de fer un altre esforç, que és per ser, per exemple, el francès perfecte. Perquè el seu pare, la seva mare, mai han pogut ser-ho, malgrat l'esforç. Doncs el fill o la filla, normalment, tenen aquest mandat de perfecció, de perfecció d'adaptació, perquè tu ets d'aquí, perquè tu has nascut aquí. I per tant tu ets, jo no, però tu ets, i per tant tu estàs obligada.
1: I la generació següent, que vindria a ser la meva, que pot qüestionar una mica d'on ve, com fer després per trobar un arrelament a algun lloc? Hem de per força sentir-nos a 100% d'algun lloc?
4: Jo crec que no és imprescindible sentir-se de algun lloc, en el sentit de que el lloc té la propietat sobre nosaltres, val? Però que per contra és molt important sentir-se bé en un lloc, trobar el teu lloc. I quan dic això, vull dir el teu lloc físic i evidentment també el teu lloc simbòlic. Però el teu lloc físic, el lloc en el qual tu t'identifiques, no? Fixa't, no el lloc en el qual tu tens la teva identitat, com si fos un dipòsit, no? Com si tu agafessis la teva identitat, te la poguessis extirpar i la depositessis en un lloc. Sinó el lloc en el qual tu pots fer la teva vida en confort. Quan veus a l'altre i veus que això que fa l'altre, això que és l'altre, això que pensa l'altre, això que els valors que expressa l'altre en la seva forma d'estar en el món, tenen una correspondència amb tu. I doncs és en aquest moment en el qual les arrels creixen.
1: Però llavors s'ha de triar entre una cultura o una altra?
4: No és una tria. No és racional. La tria és racional. La tria calcula. Per triar fem un llistat, més o menys imaginari. Hi ha gent que ho fa en paper i llapis. Hi ha gent que ho fa somiant. Val? Però fem més o menys una llista de pros i de contres. Un llistat de pros i de contres. Jo crec que no és una tria. Jo crec que és una escolta. Crec que és escoltar-te a tu mateix, a tu mateixa, i dir, és que aquest lloc és el meu o no? Tu saps que a mi no m'agrada gaire ser autorreferencial, no? Però jo sóc catalana. I jo sóc catalana estigui on estigui. Tot i que he nascut a l'Argentina. I tot i que només un quart de la meva herència ve de Catalunya. Era nascuda a Catalunya. Només un quart. Però jo sóc catalana perquè jo veig la societat catalana i m'identifico amb aquesta societat catalana. I els valors d'aquesta societat catalana són molt, molt propers als meus. Val? I estic una mica com quan estic a Catalunya. I quan dic quan estic a Catalunya, vull dir quan estic a Catalunya Nord i a Catalunya Sud, eh? Integro les dues Catalunyes. Jo em sento a casa. Aquest lloc m'identifica. Jo no sóc d'aquest lloc, però la meva identitat està en aquest lloc. No sé si es veu la diferència.
1: I no has escollit entre Catalunya Nord i...

0: Puc veure les dolentes, però no són meves. Ja no són meves. Ho eren, eh? Hi havia algun moment en el qual ja estava a l'Argentina, tenia una incomoditat terrible i justament aquesta incomoditat terrible em feia veure que hi havia coses meves en aquesta incomoditat. Ja no. Ara, a vegades em dol les coses que passen a l'Argentina i em fan por perquè tinc gent amiga, però ja no són meves aquestes coses. I en França tampoc, perquè jo no sóc francesa, perquè hi ha moltíssimes coses de la cultura francesa que, tot i que em semblen magnífiques, tampoc són meves. El Musée d'Orsay, en París, és un gran museu, he estat ara darrerament, i es veuen coses magnífiques, però per mi estan de l'altra banda del cristal. No hi ha una implicació afectiva amb això. Visc dins de l'estat francès, tinc respecte per les seves lleis, m'agrada moltes de les coses de la cultura francesa i altres no. I aquí s'acaba.
1: Els humans tenim tots aquesta necessitat de pertànyer a alguna cosa. Sense parlar d'identitat com una nació o un país, per què tots necessitem pertànyer a alguna cosa, ja sigui potser un grup, una religió?
0: Perquè per molt que ens somiem individus, no ho som al 100%. Perquè ens constitueix l'entorn, les relacions, i perquè per situar-nos hem de poder establir un dins i un fora. I no només un dins nostre i un fora nostre, sinó un a dins de nosaltres i un a fora de nosaltres. I per això ha d'existir un nosaltres. Necessàriament ha d'existir un nosaltres. Aquesta necessitat de pertenència és una necessitat que a vegades s'explica per la identitat i a vegades s'explica per uns altres factors que no són necessàriament la identitat, perquè està sempre present. I per això és important respectar-lo. Fins i tot quan no estem d'acord amb la identitat de l'altre, amb la manera en què l'altre defineix la seva identitat. Però sempre ha de ser respectable, perquè aquesta és una necessitat bàsica, la de pertànyer.
1: I si no fem part d'un grup i no tenim cap religió i tenim poca família i pocs amics, i realment, quan dic això, conec bastanta gent que està en aquesta situació, ens manca alguna cosa?
0: Jo crec que tinc tendència a dir-te que sí. I què és aquesta cosa? Jo crec que aquesta cosa, sobretot, és aquesta manca, és la manca de consciència de que, tot i que quan ens definim per oposició, això vol dir, quan ens definim dient jo no sóc religiós o religiosa, jo no sóc nacionalista, jo no sóc de cap família, jo no sóc, i aquí podem fer la llista més llarga, més llarga, més llarga, això també es pertany a un grup. I això també, i per tant, si tu no ets conscient de que la teva definició, la teva autodefinició és una autodefinició per oposició a l'altre i que això et col·loca en un lloc en el qual també hi ha altres que es defineixen per oposició, doncs segurament aquí tindràs fins i tot molts problemes amb aquests que, com tu, es defineixen per oposició. No et portaràs bé amb aquests.
1: La manca d'identitat o la manca de pertenència en un grup, és això que pot fer, per exemple, que la gent pot caure més enllà de definir-se en el jo no sóc, caure en coses com ara sectes o, per exemple, votar a l'extrema dreta?
0: Jo crec que és un risc, perquè quan tu et sents aïllat, sol, quan sents que ningú t'explica, que ningú t'expressa, quan no pots veure't en els ulls dels altres, quan no pots adonar-te de que la manera de fer espontània de l'altre és semblant a la teva, val? O sigui, no pots trobar aquesta correspondència,

0: Això et posa en una situació en la qual algú que vulgui manipular-te, i aquí digue-li líder de la secta, digue-li polític malintencionat, digue-li el nom que vulguis, val? Poder religiós, poder econòmic, no? No sé, TikTok, l'algoritme, etcètera, etcètera. Doncs ets un subjecte molt més proper a aquesta manipulació, perquè l'altre et dirà això que tu vols escoltar per poder identificar-te, fins i tot sentint que no t'estàs identificant, no? O sigui, sentint que això que estàs fent no és una elecció, no és una adhesió, sinó que és més aviat alguna cosa de l'ordre de la naturalitat. I doncs, clar, quan poden agafar-te d'aquest cordill, d'aquest fil, i poden estirar sense que tu te n'adonis, evidentment, ets un objecte de manipulació molt més fàcil. Sí.
1: Una última pregunta, Gabriela. Si tenim un sentiment de desarrelament, fins i tot si és lleu i que no ens afecta realment a la nostra vida quotidiana, com fer per tenir una relació sana amb la seva identitat?
0: Quan tenim aquest sentiment de desarrelament, jo crec que si tenim aquest sentiment i aquest sentiment és pertorbador, aquí hem de fer un treball. I hem de fer un treball que pot ser un treball terapèutic, però que també pot ser un treball, si vols, gairebé etnogràfic, no? Que és el treball d'interrogar-se i d'interrogar el teu passat i d'interrogar aquestes arrels familiars de les que parlàvem al principi avui, en una clau de mirall, no? En clau de què hi ha de mi en això, en la història de la meva àvia, en el patiment del meu pare, en la migració de la meva família, en l'exili, no? Clar, no és un treball fàcil, és un treball que a vegades és dolorós. Però jo crec que és aquí quan creixen les arrels, quan fas aquest treball, no? Quan explores les branques de l'arbre, paradoxalment, creixen les arrels del teu.
1: Una bonica conclusió, Gabriela. Moltes gràcies.
0: De res, com sempre, un plaer.
1: Això era El que diem i el que callem a Ràdio Arrels, la crònica de psicologia amb la terapeuta Gabriela Rodríguez Fernández. Recordeu que aquest programa també el podeu fer vosaltres, ja que cada setmana podeu enviar les vostres preguntes sobre la temàtica de la setmana actual o sobre qualsevol altre tema que us agradaria que tractéssim amb la Gabriela. Podeu enviar-ho per missatge o per nota de veu al WhatsApp de la ràdio al 00337 44 47 75 22.
2: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Som al dilluns 22 de juny. Bon dia. L'alerta groga avui a Catalunya Nord i unes temperatures molt elevades, sobretot l'estat francès, que poden pujar fins a 43 graus a alguns territoris. Aquesta tarda unes màximes de 32 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 22 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 35 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 33 a Pras de Molló, 27 a Montlluís i 30 a la Tor de Querol. A la nit les temperatures quedaran sent elevades, sobretot al territori, amb 24 graus a la plana i 16 a la muntanya. Dimecres tindrem unes mínimes de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret i a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc aspirada a l'Aglí per fer memòria amb un home jove. És del 84 i ja ha fet un munt de coses. El Centre de Conservació i Restauració del Patrimoni ha estat president de l'Associació Aire Nou de Baó. Ara és representant de les associacions a l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, participa al comitè de redacció, o ha participat al comitè de redacció de la revista Costa Bona, que publica l'associació Belles Pedres i Arrels, de Prats de Molló, creador amb l'Oriol Lluís de l'associació Costumari de Catalunya Nord, un home molt actiu en la defensa i promoció de la llengua catalana. Guillem Dalmau, bon dia.
6: Bon dia.
5: I gràcies d'acollir-me a casa teua aquí, aspirada a l'Aglí.
6: A tu.
5: Una casa magnífica, eh?
6: Gràcies.
5: D'aquelles velles, grans, altes, amb un jardí.
6: Sí, sí, hi estic bé.
5: En un dia gris, eh?
6: Sí, monogosament.
5: Plujós.
6: Sí, sí.
5: De finals del mes d'abril del 2021. Hi tens arrels aquí a aspirar o és una casualitat?
6: És una casualitat, és una casualitat. Al moment que has de fer que tens possibilitat de comprar una casa i mires aquí i allà, veus una casa amb un jardí i al final caus aquesta i t'encanta i vet aquí.
5: Una casa gran en un carrer petit.
6: Exacte,
5: estret.
6: Sí. Tu podes pas aparcar. Sí.
5: Guillem Dalmau, parlem de les teues famílies, per saber d'on vens. Per resumir, costat mare de Normandia i costat pare de Catalunya Sud.
6: Exacte. Sí.
5: Costat mare.
6: Ma mare va néixer a Rouen, va néixer a Normandia, però de fet els seus pares són pas de Normandia, el meu avi matern és del Finistère, és brutó, del País de León, i la meva àvia materna era del nord, era ixtí, era d'un petit poble, Bézieux, al costat de la frontera amb Bèlgica.
5: I un dia venen aquí?
6: I quan ma mare té 5 anys, venen aquí i s'instal·la a la Roca de les Alberes, uns quants anys, el meu avi era comptable, i després s'instal·la als HLM d'Albernet de l'hospital, ara que van ser tirat a terra.
5: I els del Mau, doncs, família costat pare, venen del sud, l'avi de Badalona.
6: L'avi de Badalona, els del Mau, de fet, abans són de Banyoles, però el meu avi va néixer a Badalona. I la meva àvia, ella va néixer a Esparragal, a costat de Cartagena, a la zona de Múrcia, però ella sempre va viure de fet a Badalona, perquè els seus pares van anar a treballar en aquesta zona.
5: I els teus avis, amb el teu pare, suposi, venen aquí al nord l'any 47.
6: Alors, mon pare va néixer a Perpinyà.
5: Ah, va néixer a Perpinyà,
6: sí,
5: el teu pare.
6: De fet, els fills dels meus avis van tots néixer a Perpinyà, són els meus avis. Se van casar en 40, a Badalona, i van marxar en 47. No tenien fills, i en aquell moment doncs, van marxar, van passar per Puigcerdà.
5: Havien de fugir del franquisme o buscaven una situació millor a nivell econòmic?
6: Pensi que hi havia un poc de tot. El meu avi hi havia tornat de presó a Pontevedre.
5: Estava a presó durant el franquisme, al començament?
6: No, al començament,
5: després de la guerra.
6: Després de la guerra. I després van arribar a fer sortir de presó i tornar a Badalona. Això és com ha explicat la meva, sí. Perquè el meu avi l'he pas conegut. I ella em deia que Perpinyà li agradava, perquè ja hi tenia la seva germana gran que hi vivia, ja hi havia de jove, ja hi havia anat. La meva avi em deia que cada setmana o cada mes havia d'anar a signar, no sé si era a l'Ajuntament o al jutjat. I doncs potser això, més potser raons econòmiques, van marxar i van viure cap aquí.
5: A l'any 47, quan venen cap aquí, la frontera és tancada.
6: Sí.
5: I com ho fan?
6: Bé, el meu avi se'n va una setmana abans de la meva àvia, treballa una setmana a Puigcerdà per se pagar un guia.
5: Ah.
6: I doncs la meva àvia després agafa l'autobús. De fet, se fa renyar per la seva sogra, perquè diu com que és encara aquí. Doncs la fot quasi ve dins l'autobús i ja te'n tornes cap amb el teu marit a Puigcerdà. I doncs paguen un guia i passen, la meva avi passen per la muntanya i un moment donat el guia diu, aquí baixeu, passeu la ribera i torneu a pujar i piqueu a la porta d'aquesta masia. Doncs pot dir que és el Segre, la ribera, i van fer això i la gent de la masia els van portar cap al centre de la Guingueta, on van telefonar a la germana gran i al cunyat, i pot dir que ja era una Bourmadama, a la Guingueta i que baixaven, o que anaven a cercar, o sí. Que baixaven a Perpinyà.
5: Doncs ells van anar a casa de la germana, al
6: sí.
5: Bernet de Perpinyà.
6: Sí, sí, un moment. Després van treballar un poc a les mines de Rocafort de Sceaux, el meu avi, i però després van tornar al Bernet, a l'Albernet.
5: El teu pare neix, doncs, al Bernet.
6: Sí, sí, neix a Perpinyà en 52.
5: Va al foyer la Ica del Bernet.
6: Sí, com que bé, s'estava al Bernet, ell feia l'escola Blum, i allà hi havia instit, que eren tots comunistes en aquell temps, en Balalut, en Rousset i en Salvat, i tots aquests professors que eren que feien molt per jove del barri.
5: Perquè els del Nau tenien tradició política? Eren compromesos políticament?
6: No, el meu avi crec pas. La meva avi sempre m'ha dit que el seu pare era anarquista, que quan la revolució, veiem de la revolució del 36, sí. va explotar, el seu pare va treure dos retrats, un de la Mare de Déu i de Sant Antoni de Padua que tenia a casa pels cremar, i que la seva mare era boja. Però, sí, sí, del costat de la meva àvia era anarquista. Que... El meu avi no ho sé, perquè dic, jo l'he pas conegut, sí. I mai hem pogut parlar de fet de política.
5: Bé, doncs tornem al foyer laïque.
6: Ouais, al foyer laïque, du coup, el meu pare, tu dic que és a Blum, donc té en Rousset com a instit. I ell té aquell record que en Rousset, quan hi havia el torneig de les Tres Nacions, portava la televisió a classe i miraven el rugby a classe.
5: D'acord.
6: I el meu pare va entrar així per fer rugby al foyer laïc de l'Albernet.
5: Comença fent rugby... I després canvia, no?
6: I després canvia perquè hi havia altres seccions dins del foyer laïc. Hi havia una secció de dansa folklòrica que era animada pel Balalut. I mon pare va fer ballet folklòric allà. On trobarà la meva mare.
5: Que també feia ball.
6: Exacte.
5: El Balalut, que va ser el fundador del grup Joventut.
6: Sí, sí, sí. Després hi ha hagut la dissociació entre el grup i sí. entre el foyer laïc i sí. el grup Joventut.
5: Doncs la mare i el pare es coneixen ballant.
6: Exacte.
5: El teu pare treballava de què en aquell moment?
6: Mon pare, ell té una formació de llampista i va treballar als HLM. Primerament fent les obres als apartaments i després... la seva carrera va evolucionar una mica i gestionava les obres quan se feia construccions d'HLM de l'inici fins a quan les HLM eren acabats i que es donava la clau als nous locataris.
5: I la mare també treballava als HLM, de fet, no?
6: I la mare treballava també als HLM, sí, com a secretària de direcció.
5: D'acord.

0: Guillem Dalmau, tu neixes l'any 84.
1: Sí.
0: Doncs aquest 2021 tens 37 anys.
1: Em faré 37, sí, d'octubre.
0: Estem a casa seu, aquí a Espirà de l'Aglí, una tarda del mes d'abril, finals del mes d'abril del 2021. Bé, deus néixer a Perpinyà, a la
1: exacte,
0: clínica, no?
1: A l'hospital, sí, sí.
0: Però en aquell moment la família s'està a bon pas.
1: Sí, sí, els meus pares van marxar del Bernet en 78 i van fer construir, i van comprar una casa ja a bon pas, on s'estan encara.
0: Creixes a bon pas, de fet.
1: Sí, sí, sí, sí, jo he fet...
0: L'infantesa, l'adolescència...
1: Sí, sí, tot, fins a, t'ho dic, fins a 2009, 2009 sí. Que vaig marxar per agafar un pis per jo.
0: Neixes el 84, quin record tens del bon pas de finals dels 80, començaments dels 90?
1: Bé, me recordi que ja potser no hi havia pas tant l'utilitzament i urbanització com ara, encara que l'urbanització on nosaltres érem, ja era molt lluny del vilatge, hi havia bastants camps, de fet, entre on jo vivia i de fet, al Mas Pams, que era l'últim gros mas abans del vilatge antic, que doncs s'ha construït molt, molt, molt, molt.
0: Però... Doncs el Bon Pas, el nucli antic de Bon Pas, no l'has viscut, doncs?
1: No, no, no, no l'he viscut, no, no, jo... Se confia d'un lotissement, d'una urbanització sí. dels anys 70.
0: Sí. El català suposo que deu venir de la família del costat del pare,
1: sí,
0: evidentment,
1: exacte,
0: perquè els de la mare són de Normandia. Eh?
1: Sí, sí.
0: Els avis són de Badalona, el recordaré, i van venir aquí al nord l'any 47. A casa parlava el català o tu l'has recuperat el català després?
1: Jo l'he recuperat, a casa no. Jo el català el sentia uns quants moments de l'any, en general el sentia... O bé quan anaven a veure els cosins que teníem a Badalona, que aquí bé, en tota normalitat ho sentíem, o quan ells venien aquí al nord, o també aquí, de fet, el sentia, en general, al setembre, quan la meva àvia tornava, perquè la meva àvia, en general, anava un mes a casa de la seva germana a Badalona, i quan tornava, sempre fotia una barreja entre francès i català. I calia dues setmanes d'adaptació per tornar a parlar bé el que es parlava en general, que era el francès. Però en aquell moment sí, la sentia parlar català. I el primer de l'any, quan anàvem al Bernet, a veure uns oncles més grans, allà sí que el català era molt més present. Que...
0: I arribarà un dia que tu vols recuperar la llengua?
1: Sí, hi ha un dia que... De fet, el que... T'ho puc pas dir exactament quan la cosa se passa. Sé que una cosa que em va marcar, una persona que em va impactar molt, una de les primeres persones, és l'Alain Ayats, que va ser el meu professor d'història al col·legi. I ell, quan era en quart amb ell, va escriure un llibre sobre Josep de la Trinxeria. Sí. I jo el vaig comprar, de fet, per l'aniversari de mon pare, i en aquell moment... Quan vaig comprar aquest llibre, me'n vaig adonar que hi havia una història, de fet, local, que, bé, que el recit, que pas nacional, però l'història que teníem a l'escola era un relat bastant ample, però que no parlava gens d'aquí. I potser la primera cosa és aquell, en aquell moment que vaig entendre que hi havia un quelcom que s'havia passat aquí, que desconeixia completament l'història d'aquell territori, i crec que una de les primeres coses va ser això. I potser mitjançant l'història del país vaig intentar entendre millor la llengua. La llengua. Després, jo no he fet mai cursos de català durant l'ensenyament, que sigui primari, col·legi o liceu. Vaig fer un primer any de curs d'adult amb l'Empart Noguer a costat del Leclerc, que hi ha entre Bon Secours i
0: sí.
1: Hi ha un curs de vespre quan era ja a l'universitat, de fet. És en aquell moment que dic, el vull sapiguer un poc més, que aprendre, escriure, no sé, analfabet. Que,
0: molt bé, doncs, amb aquest curs ja és suficient com per dominar la llengua, com la domines tu?
1: Bon, feia aquell curs amb l'Empart i després, quan feia el meu mestratge a l'universitat, el Catafau, com que sap que domini un poc el català, comença a donar bibliografia en català,
0: en català,
1: lligada amb el tema de la meva recerca, i crec que és aquí també els primers llibres de fet que llegeixi en català, amb un diccionari, perquè com que
0: sí.
1: Estudis un poc punxut, bon, hi havia paraules que pff, sabia pas el que era, doncs calia sempre un diccionari. I aquí potser són els primers llibres, entre cometes, que llegeixi. Després, el pas més al militantisme i a la llengua
0: sí.
1: Ho faig un cop que encontri l'RVP i que entri a l'associació Aeronau.
0: Bon, hi arribarem. Arribes a parlar en català amb la teva àvia?
1: A la fi de la seva vida. És a dir que això és molt delicat, perquè quan comences a parlar
0: sí,
1: una
0: sí,
1: llengua
0: sí.
1: amb algú, bé, te quedes amb aquesta llengua. I amb la meva àvia sempre hem parlat francès, ella sempre m'havia parlat en francès, doncs vet aquí. Però quan ella tenia uns 90 i pico anys, potser en aquell moment que jo dominava més el català, feia més esforç per parlar amb ella en català i ella m'ha contestat en català. Sí, sí.
0: Va
1: tenir la sort que ella va morir bastant gran i
0: sí.
1: que he pogut aprofitar així i parlar un poc a fi de la seva vida en català.
0: Tornant a Bonpas, escola maternal a Bonpas, després segueixes una escolarització a l'ensenyament catòlic, no?
1: Sí. Sí, sí, una cosa bastant estrany per una família que vota comunista, però penso que hi ha dues raons. Hi ha una primera que és pràctica, perquè els meus pares treballen a Perpinyà, i era per ell més fàcil d'anar a venir a cercar a les migdia que pas a Bonpas. I la segona, suposi que també, perquè en aquell temps potser aquell ensenyament era vist com un bon ensenyament
0: sí.
1: i que m'han posat en l'escola privada.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: A Guillem Dalmau, a la Universitat de Perpinyà, fas un DEC d'Història i després una llicenciatura d'Història i Art. La història, el patrimoni, l'art, és un interès que comença de ben jove. Com comença això?
2: Jo sempre m'ha agradat l'història, però crec que el déclic va ser amb l'IATS, que ja hem parlat, i amb qui sempre he tingut contacte, i bé, sempre tenia aquell gust per l'història, però quan era al liceu vaig fer un batxillerat científic i jo volia fer l'ONF, de fet, jo tenia gana perquè m'agrada molt els espais lliures i els boscos i tot això, doncs jo volia fer l'ONF. Però a 18 anys anar a petar fins a Nancy, que era allà on hi havia l'escola, m'ho sentia pas, i doncs al final, després del batxillerat científic, he anat a fer història perquè era la cosa que m'agradava més, sé que pensava que hi podia tenir plaer, amb l'idea en aquell temps de fer ensenyant i de ser ensenyant d'història després, que després vaig canviar.
1: I el 2006, tens 22 anys, fas un mestratge amb una tesina al Capbreu de Montferrer del 1339, sota la direcció d'Aimat Catafau.
2: Sí.
1: Amb 22 anys anar a buscar un capbreu del segle XIV.
2: Bé, de fet, quan he encontrat el Catafau, que li vaig dir que volia fer una recerca, que volia fer un mestratge, m'he dit d'acord, cap problema, quin tema, jo sé pas, m'encanta l'Alba i Espí, doncs si podem trobar una cosa sobre l'Alba i Espí, m'agradaria. I allà a l'arxiu hi havia una persona, el Sergi Roca, que és una persona genial que treballa en aquest temps allà, i em diu, ah, crec que he vist passar, hi ha un document que s'ha inventoriat fa poc, donc, era desconegut, que era un capbreu, donc, és un document fiscal, on els pagesos diuen que tenen aquest mas, amb tota aquesta terra, amb tota la toponímia i tots els impostos que paguen al senyor, que en aquell temps deia Dalmau de Castellmà.
1: Ah, d'acord.
2: I això, doncs vaig fer aquell mestratge, donc, tota la retranscripció del document, i l'estudi del document.
1: Hi ha alguna conclusió d'aquest capbreu, d'aquest document del 1339 a Montferrer?
2: Uf, és bé, ara, això. Conclusions, bé, hi ha cosa que, interessant, que és res d'inèdit, però el fet que hi havia vinya en aquesta zona, per exemple, és molt interessant. La toponímia va canviar bastant. Després el que era interessant també era totes les cases que eren declarades dins del castell, que és completament arruïnat al dia d'avui, i que el vilatge que coneixem ara no existia quasi bé, doncs tota aquesta masia escampada era interessant. El que era interessant també era que, si vols, el territori castral era pas forçosament el mateix que el parroquial, i que també hi havia altres senyors sobre aquesta parroquia de Montferrer, bé, totes aquestes petites coses que fan la cosa interessant.
1: Tu vas consultar el document autèntic, original,
2: a l'arxiu,
1: que era en llatí?
2: Era en llatí, però veus que al moment el tipus li escapava paraula en català, perquè fins i tot la toponímia a vegades era el nom del mas, en lloc de dir el mas Mansi Podiolo, deia el mas Pujol. Però en general és en llatí, però a vegades se li escapa cosa en català.
1: Faràs també un màster de patrimoni fora del país, en aquest cas.
2: Sí, quan acabi el mestratge, en parlem amb el Catafau, jo li dic, m'encanta la recerca, i em dic, sí, és bé, però fer una tesina després, em diu, després, per trobar una feina, és complicat. I doncs em vaig un poc reorientar, dic, bon, no faré una tesi, sinó que faré un Master Pro, que era un antic DSS, justament sobre el tema de la gestió dels béns patrimonials, per a la conservació, l'inventari, el coneixement, la transmissió. Doncs durant un any vaig a Cahors, que de fet els cursos depenen de l'Universitat de Tolosa, però són

0: Guillem Dalmau, el 2007 fas una substitució per maternitat i entres a treballar al Consell General.
1: Sí.
0: Encara hi ets.
1: I encara hi soc, sí, sí, m'han pas posat fora. Sí, sí, de moment hi soc.
0: Doncs era provisional això d'entrar a fer aquesta substitució.
1: Sí, sí, va ser, de fet, va ser molt, molt casual. De fet, el que va passar és que vaig acabar el meu màster fent unes pràctiques, de fet, al MNAC, a Barcelona. Al Departament d'Art Romànic. I el Jordi Camps, que era el meu responsable de les pràctiques, va anar una setmana a Cuixà, per les setmanes romàniques de Cuixà. I em dit, vols pujar amb mi? Jo dic, sí, sí, m'encantaria, perquè a més, de cor, havia anat directament a Barcelona sense fer una mica de descans a Perpinyà, de dir, fem això. I vaig tenir molta sort perquè el dia de l'inauguració vaig encontrar el responsable del centre, que ja havia vist una vegada per fer unes pràctiques, i em dia, ah, què feu? Que... I dic, mira, he acabat la meva formació universitària, recerca refaïnia, i justament tinc una col·lega meva que torna a temps parcial de la seva maternitat, doncs cerquem una persona per fer el complement del temps, doncs si t'interessa, postula. I doncs he postulat.
0: Molt bé. Bona idea d'anar a Cuixà, doncs.
1: Exacte. Sí, sí, Cuixà m'ha portat molta sort. I doncs, al setembre, després, comenci a treballar allà.
0: Per tu és ideal treballar en aquest centre.
1: Ah, sí, sí.
0: En
1: perquè...
0: el Centre de Conservació i Restauració del Patrimoni.
1: Sí, sí. Jo, quan havia acabat el màster, ja havia començat a enviar currículum i correu de motivació arreu de l'estat francès, perquè sabia que treballar aquí seria molt complicat. M'hauria agradat força. Però pensava que seria impossible. I bon, l'atzar i la sort va fer que, sí, al final, és fantàstic, puc viure i treballar al país.
0: El país. Ara ets encarregat de mediació.
1: Sí.
0: Què vol dir això?
1: De fet, doncs al centre hi ha diverses missions. Hi ha l'inventari de les obres religioses que hi ha a l'església. L'any següent fem la conservació. Hi ha també tallers de restauracions. I jo estic allà per intentar de valorar totes aquestes accions de cara al públic o als públics. Fer documents de mediació, és a dir, fer una plaqueta, un flyer per explicar la restauració que s'ha fet, o fer uns documents, com ho vam fer fa poc, per Callà, explicant tot el mobiliari que hi ha dins de les capelles laterals. I després pot anar més lluny, és a dir, preparar una exposició temporal que en fem tot, cada 2 o 3 anys, on aquí hi ha tot un treball més, més important de recerca documental, d'escriptura. I...
0: Quan he arribat estaves treballant justament amb un document d'aquests, no?
1: Exactament, sí, sí, per Angostrina.
0: Molt bé. Sí. Tenim un patrimoni riquíssim, no?, en aquest país. Hi ha molta feina per a vosaltres.
1: Massa feina. No, perquè és fantàstic de tenir tot això. El problema és a nivell de mitjans, que malauradament bé, ens falta, crec que falta recursos humans, i, però bé, és el món de la cultura, sabem, sí, que la cultura és el 1% dels pressupostos, i bé, aquí malauradament no tenim pressupostos, però en tindríem més, seria encara millor. Okay.
0: He vist que el patrimoni nord-català té 2.500 edificis, 800 dels quals religiosos, i 20.000 objectes.
1: Sí, sí, objecte crec que més, perquè l'inventari és pas acabat.
0: Ah.
1: Hi ha moltes coses. Hem tingut la sort de pas ser de la banda francesa al moment de les guerres de religions, de ser, això, de ser molt preservat, també potser per una tradició bastant conservadora de la gent, amb una pietat forta que fa que van conservar moltes coses. Tenim un material, un mobiliari excepcional. I la sort també de passer a moments més dramàtics al sud, quan s'ha cremat moltes coses i que es va perdre un mobiliari a Catalunya Sud, també terrible, però són contextes històrics.
0: Sí. Vols dir que aquí Catalunya Nord és una de les regions més riques dels països catalans pel que fa al patrimoni religiós?
1: Jo conec pas els països catalans, però és evident que de cara a la part del sud, la guerra civil del 36 va ser dramàtica.
0: Vull
1: dir, el barroc català, per l'entendre, un sud català ha de venir aquí. Per entendre el que és el barroc, perquè el sud tot va ser tot. Moltes coses van ser cremades.
0: A Guillem Dalmau, has fet conferències, has escrit articles sobre patrimoni, orfebreria nord-catalana dels segles X al XIII, has treballat sobre el tema del retaule restaurat de Vallcebollera,
1: sí,
0: l'obra pintada d'Antoni Peitaví, el Rosselló del segle XVI.
1: Sí.
0: Un treball que has fet, que has estat fent.
1: Sí, sí, amb la, a través de la feina, de fet. Eh? Sí. L'orfebreria era una intervenció justament per cuixar. I és un tema que m'encanta i crec que un dia o l'altre em faré una tesi, una cosa més, més aprofundida.
0: Perquè continues?
1: Jo continuo, sí, sí. Cap de setmana, quan tinc temps, continuo a fer una mica de recerca personal, sí. I crec que em faré un qualcom. Sí, sí, sobre el 16-17, si tinc material.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb Guillem Dalmau, som a casa seva, a Espirà de l'Aglí, una tarda del mes d'abril, finals del mes d'abril del 2021. Guillem, a la introducció d'aquesta memòria he dit que ets molt actiu en la defensa i promoció de la llengua catalana. Ja ens has explicat com de jove has sentit parlar català a la família, tens arrels sud-catalanes per part del teu avi patern i un dia, doncs, de mica en mica decideixes entrar, conèixer la història i conèixer la llengua del país, sobretot a partir d'un llibre de l'Ellen Nayats, aquell llibre que va fer sobre la trinxeria. Jo recordaré que el 2012 se't va veure molt actiu quan es va fer l'Imtap per la llengua a Perpinyà, que recordo que es va aconseguir un rècord mundial de participació amb 7.153 participants i tu, amb d'altres companys, va ser ben bé a l'origen d'aquesta gran iniciativa. Com va anar tot això?
2: Va anar bé.
1: Primer que vas conèixer, doncs, vas entrar en contacte amb la gent de Baó.
2: Sí, de fet, això és... jo vaig entrar en contacte amb la... Vaig entrar a Aeronau en 2009, l'associació, per atzart, i que... Vaig anar a una calçotada d'arrels amb uns amics, que tampoc era la primera calçotada de la meva vida, i que vam veure això, no sé, al diari, una cosa així, ja, anem allà. Anem a Toulouse, doncs, al parc de Clairefonds, i coneixem pas ningú, perquè aquell món catalanista no el coneixem.
1: I ningú us coneix vosaltres.
2: I ningú ens coneix en aquell moment. Tinc aquell record de la fi del repei, que hi ha un home que fa la sirena amb la seva... la seva veu,
1: Alcala.
2: I que és Alcala, que això bé, sí. Descobriré després. I a la fi de la calçotada hi ha un tip, un barbut, que diu, ah, poseu faixa, no sé per què, i doncs és l'Hervé Pip, de fet, que en aquell moment bé, ens agafa uns quants joves que eren allà per provar a fer castell. I a la fi diu, va, ens veiem dimarts vinent, a Bou, i hi vam anar. I dels tres jo vaig ser l'únic al final que vaig mantenir... i que vaig continuar dins l'associació i implicar-me en aquesta entitat. I quan hi ha hagut aquell projecte, hi havia una manifestació, que això era abans de les presidencials, on hi havia una coordinació a través dels diversos territoris de llengua pròpia per fer una manifestació. I aquí vam parlar amb el Cal, amb l'Hervé i el Gil Rius, dèiem, aquí nosaltres hauríem de fer una cosa diferent. I feia poc que a Vic havíem fet el llibre per l'independència. I vam dir, això és fantàstic, hauríem de fer això a Perpinyà, enfocat sobre el tema de la llengua. I vam fer Bulli-Lloia, vam anar a Vic per veure com se feia, encontrar la gent que ho havíem fet, per tenir elements tècnics, ells van venir per nos ajudar. I amb un munt de gent que es van afegir...
1: Vam fer reunions de preparació al casal...
2: Reunions de preparació...
1: La gent hi va participar,
2: amb
1: donant idees... No?
2: I així, a poc a poc, la gent engresca la gent i la gent s'ho va creure i hi ha hagut bastanta gent.
1: Va ser un grandíssim moment perquè vau implicar a moltíssimes associacions de diferent caire, eh?
2: Sí, sí, gent de tot arreu. Sí. Del folklore, dels ballets, fins a... el tiu-tiu, gent que fan corofó, gent que canten a Mosset, a l'Opera Mosset, vull dir, professor del conservador de música, vull dir, francament hi havia els ossos del Vallespic, els tres, per primera vegada eren reunits i van baixar en aquell moment, vull dir, va ser un moment bastant, realment super bonic. I va ser també l'oportunitat de conèixer un munt de gent, treballar amb el Rav Yuma, amb el Thierry Mateu per la vida. Oui. Va ser realment un extraordinari.
1: D'acord. Bé, tornant a l'associació Aeronau de Baó, has dit que hi vas entrar el 2009, que l'RVPI us va contactar a joves que havíeu anat a la calçotada d'Arrels, t'hi vas quedar tu, vas fer castells, correfocs,
2: sí.
1: A jugar al truc,
2: sí.
1: A cantar també.
2: A cantar, sí, hi havia un company allà que li agradava cantar i va proposar de fundar una secció de cant dins l'associació.
1: Perquè de petit ja havies cantat, no?
2: Sí, de petit havia cantat a un grup que no diria religiós, no sé, la Mene Canterie Saint Grégoire, que allà era l'església Sant Pau del Molí de Vent, de soprano, que en aquell temps, perquè
1: tenia la veu... La veu era la que tenies d'un mainatge, sí.
2: Exacte. i me regalavi de petit, m'agradava cantar. Sé que el meu avi cantava i cantava molt bé, me deia l'àvia.
1: I amb Aire Nou vas cantar Cantaire Nou,
2: sí.
1: Se'n deia així, no?, aquell
2: sí,
1: grup.
2: Sí.
1: I després va cantar amb Veus Aspres.
2: Sí.
1: Eren polifonies molt ben fetes, eh?
2: Eren polifonies, sí, sí, el Daniel, que és ell que sí. Dirigia, feia tot un treball de recerca i de... per nos fer aprendre les veus i... No, no, jo m'encanta. La polifonia religiosa m'encanta.
1: Doncs Aire Nou t'acaba d'introduir en la realitat del país, no?
2: Exacte. Entendre la realitat del país, de descobrir la cultura d'aquí, la cultura també del sud, que bé, desconeixia d'una certa manera, que sigui tant els grups de músic com els grups de tradicions populars, que sigui gegants, bastons, coro foc... No, no, és una escola, va ser una escola de la vida molt important per jo.
1: Hi ha el patrimoni, hi ha les tradicions, hi ha també, perquè se t'ha vist, a participar en totes les mobilitzacions catalanes, a nivell polític, a nivell sí. De reivindicació, les manifestacions del 7 de novembre, se t'ha vist en primera línia.
2: Pas a l'inici, però després Missió Implicat.
1: Després sí, no? Les diades de l'11 de setembre, la votació del 9 de novembre del 2014 a la Casa de la Generalitat, també sí. T'hi vas implicar.
2: Sí, sí.
1: El referèndum del 1 d'octubre del 2017, com el vas viure aquest?
2: Aquell ho vaig viure amb la família Serra. La Joana em va proposar d'anar a casa, de les, dormir a casa de la seva estia, d'anar
1: a Barcelona.
2: A Barcelona. I doncs a les, no sé, a les 4 i mig o a les 5 de matí ens aixequem per anar a un burreu de bot, per anar a fer un cordó humà. I va ser molt tens perquè sabia pas el que podia passar. I és veritat que hi ha hagut molt estrès quan van arribar les primeres imatges, gens agafava bufetades i cop de bastons.
1: La policia va arribar allà on éreu vosaltres?
2: Allà no, hi havia dos, crec que hi havia de memòria, crec que hi havia dos Mossos que van passar així sí. Per veure el que passava i després se'n va anar. I després jo vaig marxar de Barcelona, vaig anar a Badalona perquè volia veure els meus cosins votar. Doncs, la veritat és que quan vaig tornar, hem tornat al pis de la germana Serra, hem mirat TV3 i quan hem vist totes les imatges hi ha hagut molt estrès i vaig un xic plorar perquè és un moment molt...
1: Sí. Va ser molt fort,
2: molt
1: no?
2: Fort amb sí, tot, sí. Tant els cops de bastons com veure la gent gran anar a votar, jo em feia un colcom.
1: Sí, sí.

0: I el 2019, Guillem Dalmau, ets designat com a representant de les associacions a l'Oficina Pública de la Llengua Catalana.
1: Sí, com és? Bé, no ho sé, hi ha hagut aquesta oficina pública que es va muntar amb les associacions que van poder participar a l'inici per veure sobre quin eix calia portar a l'oficina, si havia de ser només la llengua o si també calia afegir la cultura. I bé, totalment l'associativa era molt llengua perquè si comencem a distribuir subvencions ens en sortirem pas, com fan a l'Occitània. Doncs això. I clar, dins dels estatuts hi havia un col·legi d'associacions i hi havia d'haver un representant. I bé, la gent em va demanar si jo seria interessat per ho fer. I no ho sé, si ningú vol fer, intentaré de ho fer amb ple i amb el màxim compromís possible.
0: I el representant de les associacions en aquesta oficina té molta feina?
1: Bé, actualment n'hi ha, però no gaire, perquè hi ha hagut el Covid, sí. I tot això fa que totes les reunions de treball no se poden fer com s'haurien de fer, i doncs no podem avançar potser tan ràpid i com podríem, però sempre estem en contacte amb el director, que m'envia documents per veure si ens convé, si no ens convé, si tenim remarques, i l'idea de fer aquesta interfàs entre les associacions.
0: Sembla que el representant de les associacions tingui el paper de vigilar, de veure que es facin bé les coses.
1: Sí, vigilar, i més enllà de vigilar, crec que hem de canviar aquesta visió que tenim sempre de punxar quan les coses no van bé, sinó ser més força de proposicions i que ho sem. I que, però el problema és darrere que potser les institucions no hi posen totes les ganes i totes les voluntats que haurien de posar. Jo crec que el que vam dir a l'última assemblea general, és a dir que l'OPLC té les seues missions, faci el que ha de fer, és indispensable, però a costat d'això l'OPLC amb el seu pressupost, que és bastant reduït, vull dir, 300.000 euros, vull dir, és poc. També les institucions que donen diners, també ells han d'actuar al si de les missions que són les seues competències. Vull dir, posar els noms en català a les carreteres, vull dir, això és competència del departament, és el departament d'ho fer. La regió té altra competència, ha de fer posar català en el marc de les seues competències. La Bisbal de Perpinyà ha de fer coses, etc. etc. Vull dir, cadascú, ja al seu propi nivell intern, ha d'actuar i no dir: va, doni diners a l'OPLC i ara que l'OPLC s'espavili.
0: D'acord. Tens confiança que funcioni l'oficina?
1: Jo crec que ha de funcionar. No pot ser pitjor que el que tenim actualment. Vull ser pessimista, però després funcionarà amb el mitjà que té. Si té 1,5 milions com el País Basc, potser que podrà fer més coses. Doncs sí, cal ser objectiu, si no ens fotem un tiro, però cal que els polítics també siguin conscients que ara cal actuar de veritat. Que...
0: Sí. Guillem Dalmau, tornant al patrimoni, el 2014 es crea l'Associació Costumari de Catalunya Nord. De fet, ets tu i l'Oriol Lluís, que creeu aquesta associació, de dues persones, de fet, pràcticament.
1: Sí, dues persones. Hi ha altres persones que hi són a l'associació, però direm que són nosaltres que la portem i que intentem fer projectes per desenvolupar, direm, tant el coneixement de les tradicions nord-catalanes que el coneixement del públic, l'estudi.
0: Heu fet publicacions sobre la Festa de l'Os, el Tiu-Tiu de Vinçà, el músic Albert Manyac.
1: Exacte.
0: Teniu projectes per fer-ne d'altres?
1: Sí, sí, hi ha d'altres projectes, però és veritat que actualment, amb la Covid, tot és una mica parat.
0: Sí. I crec que tens un peu a l'Alt Vallespí, no?
1: Sí, sí, tinc un peu a l'Alt Vallespí. Sí, sí. De fet, la família té una casa allà, a la Farga de Galdares, un petit veïnat de 7 cases.
0: A Serrallonga?
1: Que depèn, sí, del municipi de Serrallonga, i és un lloc on jo des de petit sempre he anat de vacances. Doncs per jo és un lloc ple de memòria, ple de bons moments i de retrobament amb la família. perquè hi anem també amb meu oncle i la meva tia i els cosins i ens
0: Sí.
1: retrobem allà.
0: Vol dir que has participat a les festes de l'os, també.
1: Sí,
0: A
1: potser
0: Prat,
1: tinc...
0: sobretot.
1: Sí, tinc més lligam amb Prats que potser que Sant Llorenç de Serra, però sí, amb Prats, sí,
0: D'acord.
1: Prats és un encant.
0: I en Prats de Molló hi tens lligams perquè has participat a l'associació Belles Pedres i Arrels, no sé si encara hi participes,
1: Menys.
0: menys. I has escrit, has col·laborat amb la revista Costa Bona que publica aquesta
1: Sí,
0: associació.
1: exacte.
0: Sempre en temes de patrimoni, no?
1: Sí,
0: Clar.
1: patrimoni, història...
2: Amb el canvi de paradigma vaig haver-me d'excusar. Vaig sortir al carrer

0: faria els segons plans.
1: Guillem Dalmau, t'he demanat músiques,
2: sí,
1: per acompanyar aquesta memòria que fem a casa seu, aquí a Espirà de l'Aglí, una tarda al mes d'abril, finals del mes d'abril del 2021. Una sardana per començar, m'has dit, la sardana Adéu Vila d'Olot.
2: Sí, perquè aquesta sardana, jo me recordi a casa, de molt petit, que cada diumenge mon pare agafava aquell tren, un tren tot a Estorn, i amb aquesta, justament amb aquell CD sobre dans, sardanes i balls dedicats a la vila d'Olot. I bé, per jo és un record molt infantil, mm-hmm, i un dels primers contactes amb la música tradicional catalana.
1: Bé, recordaré que el pare i la mare, el teu pare i la teva mare, van ballar.
2: Exacte.
1: El Foll a la Ica del Bernet,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí. I mon pare balla encara.
1: Encara balla?
2: Sí, sí, sí, sí. A Joventut.
1: Al Bernet? Sí, sí. Al grup Joventut?
2: Sí, sí.
1: Molt bé. Lluís Llach.
2: Sí.
1: Ha sigut important per tu, el Llach?
2: El Llach, sí, va ser important perquè també és el primer contacte, després de la sardana, ell és el primer contacte amb un cantautor català. Mon pare l'escoltava. Jo me recordi que havia anat ell a veure un pont de marbre al Palau, dels Reis de Mallorca, per ell crec que és un dels millors concerts que ha pogut veure i viure de la seva vida. I jo me recordi que ell posa el CD
1: Continuament,
2: que, continuament,
1: no?
2: Dins la botura,
1: sí.
2: I jo, bé, a poc, bé, prenent la llengua, descobrint la llengua, l'història, sí, del país, vaig anar a un primer concert al Satèl·lit de Llach.
1: I després de molt de pensar, perquè li costava molt de triar, m'has, sí, dit, tinc un clavell per tu.
2: Sí, hauria pogut ser un altre,
1: però aquesta
2: altre
1: és podria ser, eh?
2: És com
1: I aquella gran cançó, de cançó d'amor i de guerra, Evocació al Pirineu.
2: Sí, perquè el país, perquè m'agrada l'opera, jo m'encanta la música clàssica, i bo, Evocació al Pirineu, crec que és una de les, sí, coses més maques. A més, parlo d'aquí, parlo de l'Alba i Espí,
1: sí,
2: i doncs, aquesta,
1: molt bé, d'acord,
2: és superbonica.
1: I també el grup Manel, amb la cançó, sí, Canvi de Paradigma.
2: Sí, perquè el grup és un grup que escolti molt actualment, m'encanta. I...
1: Les seves històries, són,
2: sí, sí,
1: extraordinàries.
2: Sí, sí, és genial, m'encanta, sí, sí, realment.
1: Molt bé. I Joan Pau Giner i Pere Figueres, per acabar, el Diguem-ho d'en Joan Pau Giner.
2: Sí, pel costat militant,
1: sí,
2: de la cançó, i perquè, bé, és un cantant d'aquí. Jo malauradament l'he pas conegut, mai l'he pogut veure en concert. És mitjançant un company que el vaig descobrir, perquè jo el coneixia pas, el Giner. És ell que, aquell company que, bé, tenia aquell CD que s'havia fet de record amb els 4,
1: sí,
2: CD, i deia, mira, escolta això. I doncs vaig quedar enamorat de les cançons d'en Giner.
1: Sí.
2: I diguem-ho perquè és una cançó que parla d'aquí.
1: Militant, com has dit, eh?
2: Sí,
1: sí, sí, sí. I Pere Figueres, un altre gran.
2: Perquè és un altre gran i que m'encanta,
1: sí,
2: la seva veu, les seves, sí, cançons,
1: sí,
2: la seva lletra.
1: M'has dit A la recerca d'una terra.
2: Sí, però ho pot ser una altra.
1: Molt bé. Guillem Dalmau, gràcies d'haver-me acollit a casa teu, aquí a Espirà de l'Aglí. Un dia gris, plujós,
2: sí,
1: de finals del mes d'abril del 2021.
2: Sí.
1: I d'haver-me explicat tantes coses. Aquest itinerari tan ple d'un jove que va néixer el 84.
2: Sí,
1: doncs,
2: sí.
1: Tindràs...
2: Bastant jove, eh? Bastant jove. Eh?
1: Home, per tenir memòria ja, per explicar, sí, ets dels joves, eh?
2: Sí, sí, potser.
1: Enguany faràs 37 anys.
2: Sí.
1: Doncs en tens 36 encara.
2: Exacte.
1: Guillem Dalmau, gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: I bon dia.
2: Bon dia, adiós.

0: Veus aspres, aquest grup de cants polifònics que dirigeix Daniel Cunat. Una de les quatre veus és la de Guillem Dalmau, en un concert al Monestir del Camp el juny del 2013. Una música que en Guillem Dalmau no m'ha demanat, jo l'he afegida per il·lustrar una de les seues activitats, la del cant.
1: Memòria. La nostra gent se

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
2: Els tirons, besucs, colls verds semblen soldats de la quinta, estorrats i maladrets. Han crescut massa de pressa, no estan fets pel terra sec, amb aquell parlar tan lleig. Sap l'Albert i una riera si mai la sabem trobar, amb un mocador per vela robat a les bugaderes, semblaran vaixells pel mar. Semblaran vaixells pel mar.
0: Radio Arrels.
3: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja hem parlat dels noms propis que han entrat en la llengua i en els diccionaris catalans. Hem evocat noms de marques comercials. Quan és el nom d'una persona que se transforma en un nom comú, se li diu epònim. Vos ha arribat de deixar cremar una mica la cua de la casserola sul foc? Quina pudor, eh? Una pudor ben característica. La pudor de la baquelita quan crema. La baquelita és un invent, una matèria plàstica particularment resistent i que no condueix la calor. Un invent d'un americà d'origen belga. Aquest plàstic es va patentar en 1909 amb el nom de baquelita en honor al seu inventor, Leo Baquelin. Un segle abans, a França, un savi vol perfeccionar els aparells d'il·luminació casolans, els llums de petroli que la gent tenen a casa, i té la idea d'hi afegir un tub de vidre vertical, com una xemeneia. Aquest tub crea un corrent d'aire calent que aspira més oxigen a la base i així la flama brilla més i fa menys fumetera. El senyor Quinquer dipositarà l'invent al seu nom. En català en diem un quinquer. Q-U-I-N-Q-U-E. El Scrabble, amb les dues Qs, vos permetrà de brillar.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludopia.
5: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: Radio Arrels. Són les 8 del vespre.
0: Radio Arrels.
6: Som el dilluns 22 de juny, bon dia. L'estat groc avui a Catalunya Nord i unes temperatures molt elevades, sobretot l'estat francès, que poden pujar fins a 43 graus a alguns territoris. Aquesta tarda unes màximes de 32 graus a la plana i 28 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 22 al Conflent, 16 al Capcí i 17 a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 35 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 33 a Pras de Molló, 27 a Montlluís i 30 a la Tor de Querol. A la nit, les temperatures quedaran sent elevades, sobretot al territori, amb 24 graus a la plana i 16 a la muntanya. Dimecres tindrem unes mínimes de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret i a Prada, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlleu i 16 a la Torre de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 33 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Una hora 100% en català.

vosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Ens ensireia fent l'orni dels teus consells caducs, de luxes superfluos en nom d'algú. Uns quants adorns gasius de cos que corren cobrant-se enemics. Per camins de pols, per un congost de rocs, com un llop que fuig d'un eixam de trons. Hauré buscat suplus, hauré bramat olgut, atrotinat per algú com tu. Trisca d'espint un cel caigut, enric dels usuaris de la creu, però de pau per por de caure en l'infern. Amb la pell i l'os, sense sang al cor, pot semblar un intrus, un filló de tomba. Cada cop doncs menys ací, doncs tinc tots dos ulls ganduls. Amb l'ànima embastada,

d'amor te'n dejo per tu, no entenc aquest vistiplau. Doncs cada cop veig més perduts els pobres, com més esforç, més tenerits. Sols puc dir-vos desencantes d'ells com més m'hi faig, doncs no sóc tan innocent com per no ser esquerp, lluny de creure amb àngels i menys vestits de color blanc.

gremlins morts.

que siguen. Aixons i corcats. La pell malaltissa i pàl·lida.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Els Masos, 95.5.
2: Sempre al racó, a la taula dels proscrits. El got als llavis i un cigarret als dits. Amb quatre llunàtics de pas pel món. Jo m'hi quedaria, però no hi trobo lloc. La nit encetada comença el ball. M'ofega la boira, m'encega el fum. I xerra que xerra, salvant el que aquest món

s'obre una porta i et veig entrar. Ets una reina que m'ha desterrat. La teva presència m'ho deixa clar. I em quedo amb la boira, amb els meus marcians. Però, oh meravella, Déu existeix. Has mirat enrere i m'has fet l'ullet. Déu existeix, però va en contra meu. M'han fallat les cames.

fes ma petit petit. Fins que jo sigui pols estremida, pol·len del teu ventre.

0: Ils veulent tuer la Roma.
1: Radio Rêve, à l'Ibès, Gutenberg.net.

like a night bent down in some old.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Passejant per la Fageda un diumenge al dematí, entre flors, ocells, insectes, fulles seques, xups, conills, veus ocultes d'aigua fresca, fongs sorgits prop del camí, jo m'omplia amb la barreja d'aire pur, sorolls furtius, sensacions i visions plenes, dolors de colors subtils i una atmosfera serena.

els camins de la fageda. El diumenge s'ha enfosquit. Les flors, els ocells, l'arbreda, tot sembla ara mig marcit. Les olors no són tan fresques, tots els colors han llanguit. Ara l'aigua sembla freda, potser els fongs tenen verí. La grata sensació flaqueja, el passeig té mal seguir. Vaig caient en l'evidència que el bosc és ple de perills, però...

La cançó que escoltareu l'ha feta Guillem de Fac, més de mig manacorí i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Son Coletes, una hora baixa de març. Déu vulga que per molt d'anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam. Els rics mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per nosaltres sols no hi ha mastall. Lo tort ballesteu escolota i li han vist.

per donar compte al rei. A Nàpols varen anar i el rei

unit. La tard et ballesteu comanda per lliurar el

i era una colla de beure. Tots eren manacorins. Si ho eren els condemnats, també ho eren els botxins. Primer mataren amb mates, i llavors amb Fullana, i en Gil, en Nadal, en Mascheró, en Guinovart, i en Fornit, i la torta Ballester el penjaren escorxat de viu en viu.

0: Ràdio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Corsaví, 88.2. Lately.

Estic boig. Boig com tots, com el suïcida de la corbata que diu que la vida tant se li fot. Com qui abans d'ahir era pirata i avui és el sergent de la Guàrdia Civil. Com la noia de Casabona que ven el seu cos per 25.000 als carrers de Barcelona. Que estic boig.

truco als teus ullets. Laia, em vols obrir? Laia, fes nom, nom, nineta dels colors. Laia,

fa el piano lluent del temps que se'n va. Laia, fes nom, nom, nineta dels coloms. Laia, fes nom, nom, que s'està ponent el sol. Laia, fes nom, nom, nineta dels coloms. Laia, fes nom, nom, que s'està ponent el sol. Laia,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Si els talons són campanetes i espardenyes de ballar, els secrets de els seus ulls negres reflexen aires gitans, una boca

resta o si en sóc. Perquè tu, perquè jo, n'estic fart de saber i no saber, de voler i no poder.

d'esperar puc tenir tot això a un altre lloc, amb algú que m'escolti, que vulgui parlar i que plori quan li canti això. Per què no plores?

La pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra sedegada, aprofita l'aigua del cel. També els meus ulls humitegen i ploro el meu amor llunyà. Tinc la tristesa per companya, del meu mal m'hauré de curar. La pluja rere la finestra, la meva estimada potser no sap encara les recances que l'absència per mi pot fer. No tinc res més que les paraules del meu cor pacient i malalt. Es queden damunt la taula posades en un paper blau. La pluja rere la finestra sembla que no es vulgui aturar. La llum de la seva mirada joga amb l'ombra del malestar. Com el vaivé de les ones, la meva anima un balanceig. Pensa que d'aquí una estona amb ella anirà de passeig. La pluja rere la finestra molla els carrers i els seus teulats. I al terra de la meva cambra algunes gotes m'ha regalat. Potser la via mal tancada, potser que són massa plural. Ara tancaré les ventalles, convent dolent s'és aixecar. La pluja rere la finestra i el meu cor es batenat. De la ferida la mancança, que és el mal dels enamorats. Algú trasteja per l'escala i a la

plugerera a la finestra. L'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra s'adegada, aprofita l'aigua del cel.